0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
1: Un, dos, tres...

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

naturalistic space where movement replaces language.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 80.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Les 9 i 37 minuts, quasi bé. Ho dèiem, estem de revetlla. Bé, de revetlla encara no, però sí que vigília de Sant Joan. I festes, doncs, n'hi ha arreu. Avui una de les festes majors, maques, xules, per explicar, dels Països Catalans és a Valls. Per què explico això? Home, perquè parlarem, el convidat d'avui és algú que es troba en aquests moments a Valls i està de festa major. Festa major també per altres coses, perquè en Kevin Prados ha escrit un llibre. Ell és un malalt, deixeu-m'ho explicar, un malalt, en el bon sentit de la paraula, un addicte als castells. I ha escrit un llibre, doncs, amb una mirada contemporània, rigorosa, sobre una de les grans tradicions populars catalanes, identitària, universal. Ha escrit un assaig que es llegeix com si fos ben bé una novel·la. De fet, és una mena de confessió fins i tot personal, això ho diu ell mateix, i també, doncs, podríem dir que una festa amb il·lustracions, amb una informació brutal sobre tot el que comporta, perdoneu, tot el que comporta, doncs, els castells, aquesta arquitectura màgica i humana. S'anomena Contra la gravetat, la filosofia dels castellers. Ens hi posem ara mateix. A l'altre cantó del fil telefònic, perquè, com deia, està de festa major, en Kevin Prados. Molt bon dia, Kevin.
1: Hola, bon dia, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu com vas? Perquè aquí a Valls esteu de festa, com dèiem.
1: T'haig de corregir, eh? Jo no soc de Valls, soc del Vendrell.
0: Però a mi em deien que estaves a Valls.
1: No estic a Valls. Estic a Vilafranca, perquè...
0: Hosti, Déu-n'hi-do.
1: Però mira, ja hem tocat tot el triangle màgic de... Sí. Dels castells, amb permís, de Vilanova i de Tarragona, Valls,
0: Això sí.
1: I Vilafranca. I no, estic a Vilafranca perquè ara mateix estic fent la tesis doctoral.
0: Molt bé.
1: Sobre aquest tema, precisament, sobre el tema de com hem d'entendre els castells filosòficament, i el meu director de tesis és de Vilafranca.
0: Molt bé, doncs sí, que ens perdonin, però... No, a mi m'havien dit, és que ell està a Valls, no sé el per què, de bona sortit, que tu estaves a Valls perquè era la festa major,
1: he anat molts cops a la meva vida a la festa major de Valls, evidentment, tant a completes com a la diada, com a les diferents celebracions, perquè a més tinc molts amics a Valls, però aquest any no, ja... Soc pare, tinc
0: molt bé, feines, molt bé.
1: I això ja se'm fa més difícil.
0: Bueno, escolta'm, però no se'ns enfadarà ningú, perquè...
1: No,
0: perquè m'ha explicat... Bueno, és que a més és veritat que és la festa major de Valls, això sí.
1: Sí, totalment.
0: Bueno, en el món casteller...
1: I que té una relació amb els castells, evident, no? Doncs sí, està clar.
0: Molt bé. Escolta'm, Kevin, volíem que ens expliquessis una mica com va anar tot, perquè nosaltres diem que ets un malalt amb el bon sentit, un addicte als castells, i evidentment, tu ho has dit, estàs fent una tesis doctoral, però a més... Tu volies explicar, deixa'm dir-ho també així, d'una manera ben diferent el que per tu ha significat el món casteller. Contra la gravetat, és el teu primer assaig, contra la gravetat, la filosofia dels castellers, però que a més és... suposo que estaràs d'acord amb mi amb això, sí? Suposo que estaràs d'acord amb mi que és una manera d'entendre la vida quasi bé quan hi estàs tan posat.
1: Sí, bueno, primer de tot, això, la raó d'escriure aquest assaig i fer-ho d'una manera tan, si vols, com has dit tu, confessional o en primera persona, és perquè els castells formen part de la meva vida d'una manera integral. Jo sempre explico que la raó de fons d'aquest assaig, però no només això, sinó segurament com vaig entendre jo la meva pròpia persona, la meva identitat, té a veure amb tres fets contingents que van succeir al voltant dels meus 18 anys, que són la mort de mon pare, que va ocórrer mesos abans que jo complís 18. Sempre remarco, no?, que és un fet contingent, perquè mon pare va morir de la mateixa manera que podria no haver mort, per dir-ho així, no?
0: Clar.
1: Però a més, en aquestes circumstàncies bastant dramàtiques, perquè a més jo sóc fill únic i la situació a casa va ser difícil, van succeir dues coses contingents.
0: A veure.
1: La primera és que vaig acabar estudiant filosofia quan jo realment el que volia estudiar era física.
0: Imagina't.
1: Però, sí, sí, els últims compassos del batxillerat vaig veure amb bastanta lucidesa que el meu control de les matemàtiques no donava per tant. I per aquesta raó vaig acabar filosofia.
0: Bueno,
1: I el segon fet contingent és que vaig acabar recalant els nens del Vendrell, a la colla castellera del Vendrell, perquè hi van anar els meus amics, però jo no sabia que eren els castells.
0: Ja.
1: No tenia ni idea. I si els meus amics haguessin acabat els Diables...
0: Potser doncs ara estaria, sí.
1: Potser hagués fet un assaig sobre la filosofia i el foc.
0: Imagina't.
1: Clar, això tot va cristal·litzar en un moment molt especial per mi, que és la festa major de Santa Anna del Vendrell del 2010, quan és la meva primera festa major i quan jo doncs visc un episodi absolutament catàrtic, que és escoltar el crit que la plaça fa quan es carrega el 4-8 que en aquell moment intentem. I que resulta ser un castell molt important en aquell moment per nosaltres, perquè feia 2 anys i mig que no el descarregàvem i, a més a més, era molt, molt, molt singular que el portéssim tant d'hora en el calendari, al juliol, no? Perquè nosaltres, en aquell moment érem una colla que estava fent... que el 4-8 suposava per ella el castell més gran que fèiem habitualment. Quan aquell castell es carrega, s'escolta un crit a la plaça que a mi em posa els pèls de punta i que em passo tota la carrera de filosofia llegint textos per intentar explicar d'aquesta fet.
0: El crit. No? Molt bé.
1: I aquest llibre és la resposta.
0: Molt bé.
1: Aquesta pregunta.
0: Sí, sí. No, clar, és que em fas pensar que al final el carregar un castell d'aquesta magnitud al final és comparable amb en el món del futbol, una analogia tonta et faré, però és comparable amb marcar un golaç en un partit important de la Champions, digue-li d'aquesta manera, no? Però fins i tot el carregar un castell és quasi anar-ho digerint a poc i anar-ho patint i suant per veure com arriba això fins al seu punt culminant, no?
1: Bueno, la idea de l'assaig, sobretot en la primera part de l'assaig, on fem aquest apropament estètic als castells, és explicar que, d'alguna manera, el castell s'ha d'entendre com una obra d'art, com una obra d'art viva, performativa, que està molt a prop del que en algun moment... de l'època arcaica de la humanitat, de l'època preoral, va significar l'art, com una construcció comunitària d'uns símbols que eren capaços de reconciliar a l'ésser humà amb el seu destí finit, no? Clar, quan el castell es corona en una plaça abarrotada de gent, fet per persones que són veïns i conciutadans de la gent que hi ha en aquella plaça, que no són professionals, són gent normal que es dedica a fer aquestes coses extraordinàries, doncs la tesi és que quan això succeeix, allà es produeix alguna cosa que té valor universal i que explica d'alguna manera la grandesa i el sentit d'existir i de ser ésser humà, no?
0: Clar.
1: Jo crec que és això el que aquell crit doncs enmascara o explica simbòlicament, és la victòria de l'ésser humà contra la natura, perquè al final un castell, si ho analitzes com obra d'art dramàtica, crec que està explicant la història mítica de l'ésser humà enfrontant-se a la natura per la llibertat.
0: Trobaríem la pila d'analogies, és clar, perquè al final, en primer lloc, la meva manera de veure-ho, Kevin, és que en primer lloc, aquí quan diem a vegades que hi ha coses que és necessari que tothom hi sigui i que és aquella maquinària que fa falta doncs que cada engranatge hi sigui, per petit que sigui l'engranatge o per gran que sigui, és d'aquells rellotges suïssos que no pot faltar ni una peça. Però a banda, el tema doncs, que tu tu explicaves que havies passat en moments durs de la vida, no? De dir, doncs ens hem d'aixecar i potser caurem, però hi tornarem, i al final doncs és treballar en equip i és alçar-se en quina direcció? Doncs en direcció a l'esperança, en direcció al cel, en direcció cap a dalt. És fer arquitectura humana, no?, que diem. I posar-ho en valor, no? Posar-ho una mica en valor, tot plegat.
1: Totalment. És a dir, aquest símbol dels castells, no?, que tu analitzes, té a veure amb la victòria sobre la condició tràgica de la nostra existència. Per què dic condició tràgica? Perquè nosaltres sabem perfectament que un dia desapareixerem, no? Que la nostra existència és finita. D'alguna manera, coronar el castell el castell té aquesta simbologia perquè no sempre guanyes en els castells, no sempre aconsegueixes el que et proposes, no sempre ets capaç de fer aquell castell que vols fer, i això dona d'alguna manera l'explicació simbòlica de la nostra condició tràgica. Però de la mateixa manera, en el moment en què sí que som capaços de realitzar aquestes arquitectures tan difícils, el que li estem dient a aquest destí finit és que hi ha moments en què podem vèncer, no? Que hi ha moments en els quals doncs la cooperació i la construcció de comunitat són capaces de no amagar aquest destí finit, sinó fer-lo suportable, fer-lo habitable, no? I el castell, com a construcció humana, en aquest sentit, per mi és això, el símbol de que l'existència, aquesta existència abocada a la finitud, tot i així, és habitable, i és habitable èpicament i amb grandesa.
0: Molt bé, molt bé. No, hi ha molt de filosofia, esclar, amb el que dius, però que també jo hi afegiria de dir, bé, si és finit i passem per aquí, però almenys el que queda és la petjada, no?, en aquest cas.
1: Correcte.
0: El castell, sí. Una mica és això. Escolta, tot plegat, dèiem que està narrat com si fos una novel·la molt èpica, molt ben explicat. Sí. No ho sé, per exemple, un cos damunt d'un altre cos, una plaça sencera que aguanta la respiració, l'enxaneta que s'enfila fins a tocar el cel, etc. Però deixa'm dir, perquè ens agrada quan presentem un llibre aquí a la ràdio, deixa'm dir doncs que el llibre és fantàstic, la portada, doncs evidentment hi veiem doncs un tros d'un castell amb una enxaneta, doncs que ho està aconseguint. Diu Kevin Prados contra la gravetat, la filosofia dels castells, en pròleg de Letícia Dolera, i il·lustracions de Maria Barberà, ho explicàvem també. De tant en tant veiem, doncs, de manera molt esquemàtica i molt ben explicat els conceptes, la tècnica, el lèxic també casteller, això és molt xulo, una mena de, no?, de vocabulari, de tot plegat. Ens expliques doncs, els tipus de castells que hi ha, fas fins i tot unes mesures, i molt ben il·lustrat, però fins i tot tècnicament molt ben aconseguit, no? Explica'ns una mica aquests dibuixos també, etc.
1: Bueno, doncs, molt agraït a la Marina, que ella sí que és de Baix.
0: Veus?
1: I de la Colla Vella, ella deu estar ara mateix de Festa Major.
0: Segur?
1: I no, molt agraït d'ella perquè realment doncs ha fet una feina extraordinària. A mi em va emocionar molt quan vaig veure els dibuixos, perquè a les il·lustracions, perquè realment són precioses. I res, nosaltres volíem fer un llibre amb l'editorial Amarpa que fos accessible per tothom, que d'alguna manera doncs no fos només per la gent que fa castells, d'aquí aquesta voluntat pedagògica, al lèxic, a l'explicació de termes tècnics, no?, perquè tothom d'una manera molt fàcil i propera doncs pugui entendre de què estem parlant, i a més doncs aquesta voluntat de que l'assaig fos això, viscut, proper, en alguns moments emocional, en alguns moments pedagògic, en alguns moments més profund, Bueno, jo es crec entendre el gènere assaig d'una manera molt concreta. Jo el gènere assaig l'entenc d'aquesta manera, no? com un objecte, si vols, intel·lectual, que barreja molts gèneres i que amb aquesta barreja el que persegueix és fer un llibre, doncs això, accessible, divertit, amable, on puguis aprendre, on et puguis emocionar, on puguis riure, on puguis fer totes les coses a la vegada, no?
0: I de ben segur, de ben
1: manual,
0: segur.
1: Manual, del que, no?, de diferents, sí, sí, de diferents gèneres, no?
0: Jo crec que, a més, tu no, veritablement no es compres cap a casa, en el sentit, no, tu doncs expliques els valors i les virtuts de totes les colles castelleres i és un ventall molt ampli que dius, aquest llibre és per tothom, no? A la segona part, per exemple, tu titules Les colles castelleres són comunitats ètiques. Tornes aquí un altre cop, doncs, per defecte professional, una mica filosòfic, però que al final també és molt senzill d'entendre, tal i com ho expliques tu.
1: Sí, exacte. Jo crec que si fem un estudi històric dels valors associats a la pràctica castellera, en surt una història molt rica i que realment es constitueix a si mateixa com història, eh? I començant pel fet de que el 1867 Josep Ansel Clavé per mitjà de la seva cançó Els xiquets de Valls donar-nos un corpus de valors i virtuts associats a la pràctica castellera, no? El famós Força, equilibri, valor i seny no deixa de ser un conjunt de valors pels quals Clavé identifica l'excel·lència en la pràctica castellera. Jo el que faig és, partint d'aquests valors que va cantar Clavé, raonar si aquest corpus de virtuts doncs encara pot explicar de manera fehacient el valor ètic de pràctica castellera. Jo arribo a la conclusió de que aquest corpus de virtuts de Clavé parlaven molt bé dels castells, quan els castells només estaven, les colles castelleres només estaven composades per la gent que pujava als troncs.
0: Durant
1: tot el segle XIX, només eren considerats castellers aquelles persones que pujaven al tronc. En el moment en el qual doncs, la pràctica castellera va incorporar els castellers de la pinya com a part integrant de la comunitat, aquests valors, per mi, estan incomplerts, no? I jo el que intento és afegir-ne dos, que són la resistència i l'altruisme, al corpus de valors que ens va cantar Clavé.
0: Molt bé, escolta, que el llibre parla de moltes coses i que al final demostra una mica també que aquell tarannà català, doncs, obert i de dir benvingut sigui tothom que vulgui formar part de nosaltres, no? D'aquí l'ètica i moltes coses. Per cert, a títol de curiositat, perquè ho sàpigues, tampoc farà massa, vàrem entrevistar la que diuen que és la primera dona que va ser en el seu moment enxaneta de Catalunya, l'Aurora Batet, en el seu moment.
1: I
0: la vàrem entrevistar aquí, perquè aquí també fem un seguiment del que és tota la temporada de castells, etc. I que ens explicava, t'ho dic, perquè ella de fet pertany al que s'havia anomenat els xiquets de l'Emprunyà, a Gavà, val? I ella explicava doncs, com de difícil va ser per una nena en aquells moments, per una dona, que s'entengués que també hi podia ser-hi. Avui en dia això ja no passa i avui en dia, doncs, evidentment, això no va de gènere, de races ni de res. Però sí, i ho dic això, sí com a identitat de país i identitat de nació.
1: Sí, sí.

0: ja els hi vaig prometre que si hi havia una segona edició del llibre, doncs posaríem una nota amb aquestes consideracions. Crec que ells defensen que, que sí que a la canalla havien pujat dones en algun moment, no sé si abans o correlatiu als Minyons de Terrassa, però en els anys 80 passen totes aquestes coses. Passen que la dona passa a ser part integral de les colles castelleres, de que la pinya passa a ser part integrant de les colles castelleres i de que els castellers deixen de cobrar per fer castells. I, per tant, l'activitat castellera deixa de ser, jo ho caracteritzo així, com una activitat circense gairebé, no? Uns acròbates que anaven pels pobles fent acrobàcies i cobrant per aquestes acrobàcies, altra cosa, no? A ser una pràctica...
1: No, jo a títol de curiositat sí que et puc explicar que en quan els Xiquets de l'Emprunyà desapareguts, de Gavà, ella va ser en Xaneta el 1947. Imagina't si...
0: Ostres, doncs això no ho tenia gens controlat i és molt interessant i segurament té molt d'interès parlar amb ella i recollir algunes aquest testimoni sense cap mena de dubte.
1: Jo ho dic perquè val molt i molt la pena. Nosaltres, mira, en tot cas et passarem l'entrevista amb ella, si et sembla, perquè la puguis controlar. Escolta'm una cosa, que és molt xulo tot el que ens has explicat i molt interessant, Kevin, però a mi m'agradaria, perquè estem a un minut i escaig, acabar amb un vídeo que, de fet, és un manifest... m'han explicat és la lectura del manifest que s'està fent avui mateix per la Flama del Canigó i que diràs, ei, que això no té res a veure amb els castells, no, però és allò que diem de signes d'identitat, no? Al final d'un país, i a mi m'agradaria avui acabar amb això, Kevin. Insisteixo, i aprofitar una mica doncs per donar-vos a totes i a tots les amigues i amics del món casteller i a tu en concret, Kevin, doncs una bona revetlla de Sant Joan i una bona diada dels Països Catalans de Sant Joan. Ho dic perquè al final, la flama, els castells, tot acaba sent el mateix, aquest signe d'identitat nacional, et sembla?
0: I tant.
1: Doncs escolta'm, moltes gràcies, Kevin, una forta abraçada, molta sort amb aquest fantàstic llibre, ja ho sabeu, del Kevin Prados, Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, que ho trobareu doncs a totes les llibreries i també per la via d'internet el trobareu, aquest llibre. Moltes gràcies i molta sort, Kevin.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar-me i res, que tingueu també una bona revetlla de Sant Joan.
1: Una bona revetlla i sempre amunt, Kevin? Sempre amunt.
0: Vinga.
1: Que vagi molt bé, abraçada. Adéu.
0: Adéu, bon adéu.
1: Doncs us deixem amb aquest manifest des del Canigó, el que representarà la flama del Canigó de Sant Joan.
2: Missatge de la flama de Ramon Torra. Benvolguts i benvolgudes. L'any 1966, ara fa 60 anys, la flama del Canigó va travessar per primera vegada el pas fronter de Coll d'Ares, esdevenint un símbol potent d'unió entre la Catalunya del Nord i el Principat. Alhora, un gest carregat de compromís en temps difícils que vaig tenir l'honor de viure en primera persona. Aquell impuls, nascut en convicció i esperança, ha perdut fins avui com una expressió viva de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat. Amb els anys, la flama s'ha expandit gràcies a l'esforç de moltes entitats, els equips de foc i les persones que n'heu sabut mantenir viu el sentit i la continuïtat, fent possible que hagi esdevingut un referent compartit que uneix els Països Catalans. En aquest any de commemoracions, la flama també ens convida a recordar jures cabdals de la nostra història, com Antoni Gaudí i Joan Alcover en el centenari de la seva mort, així com Pau Casals, en els 150 anys del seu naixement, entre d'altres, els quals han projectat el món del nostre patrimoni intel·lectual i cultural. Us animo a continuar engrandint la flama amb l'esperit del Canigó i de mossèn Cinto Verdaguer, a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de la foguera de Sant Joan. És un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves, perquè en garanteixen el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre president.

0: sentiment col·lectiu. Que la flama ens continuï esperonant, esperonant amb força i determinació en la defensa dels nostres ideals i de les nostres drets nacionals com a poble. De salses a guardamà i de fragó i de fraga a Mahó, passant per l'Alguer. Visca la flama del Canigó, visquin les fogueres de Sant Joan, visquin els Països Catalans!
1: Visca!

Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: turmenteu. Visca.
1: Ei. Brutal, brutal, espectacular. Això que heu escoltat ha estat en viu i en directe, i allò que diuen a capella, directe a les oïdes.
2: Com aquell que diu...
1: Però anem a pams. Això és la partitura de la República. Sí, sí. Molt bon dia, Ricard Peris, doctor Peris, els divendres. Només els divendres era el doctor Peris. Bon dia.
2: Bon dia, Maneu.
1: Cal
2: bon dia.
1: Explicar immediatament bon dia, què ha passat aquí.
2: Bé, ha passat una cosa meravellosa. Em sembla que és la primera vegada, amb els prop de 200 programes que portem, que... Bé, que iniciem amb a capella, iniciem a les... bueno, 3:45, que suposo que heu vingut escalfant la veu dins del cotxe, eh? Vull dir, perquè si no...
1: A veure. No? Molt bon dia, Patri García, molt bon dia, Xavier Rota, bon, què tal esteu? Bon,
2: Ballaveu en directe, vaya luxe.
1: Impressionant.
2: Vaya luxe.
1: Impressionant.
2: Molt bé.
1: No, clar, és que aquestes hores és el que deia el Ricard, no? Dius, hosti, posar-t'hi així, fins i tot corres el risc de trencar-te aquí les cordes, o què? No, tampoc...
3: Mira, el cafè l'hem fet després de cantar. Ara mateix he fet un glopet.
1: Sí, és veritat, és veritat.
3: No havia ni fet el cafè, vull dir que...
1: Molt bé, escolta'm, Ricard, explica't una mica, ballaveu, al final hem de saber exactament qui són, d'on venen i cap on.
2: A veure, jo quan el segell de les persones que ens acompanyen avui em va enviar la proposta, no? Vaig pensar un dia, aquesta gent em sona, i clar que em sonava, perquè hem vingut aquí
4: hem actuat aquí a Cal Niño, i
2: la veritat és que no us tenia gaire escoltats, per no dir, ho admeto, no us tenia escoltats.
4: No passa res,
1: jo els havia escoltat i crec recordar que hi vaig ser-hi, i esclar, el primer que et ve al cap, que darrere de tot plegat hi ha moltes més coses, però és una mica el sentiment aquell de dir la veu com a principal instrument, bueno, d'aquí allò de ball, veu, ball a la veu, no? Principal instrument. També, home, teniu guitarra i teniu, doncs, altres coses, el pandero, la pandereta, la canya esquerdada, etc. Però que al final és donar-li aquest extra, aquest valor a la veu, però sense forçar res. Allò que dius, no pretenen fer uns coros aquí brutals, ni fer uns alts i baixos i uns greus i uns aguts, sinó una mica allò que dius, tal com raja. Permeteu-me que ho digui d'aquesta manera.
4: Sí. Bueno, i una mica és això, vull dir, perquè la cançó tradicional, quan tothom es posava al voltant de la taula després de dinar, després de sopar a cantar, correcte, ningú començava a dir, escolta un moment, que escalfo,
1: no.
4: Tothom canta amb aquesta veu natural, no? Vull dir, no és una veu impostada, al contrari. Per tant, nosaltres cantem, doncs això, tal com raja, i el nostre repertori està basat en cançó tradicional.
1: Tal com raja, però amb unes veus molt educades, també s'ha de dir, compte, i molt treballades,
3: afinant.
1: Però jo volia dir que això, que era, vinga, fon-li, que no ens estem de res, no?
2: Bueno, vosaltres eviteu a Olesa.
4: Sí.
2: Tu, Xavi, ets regidor de Cultura.
1: Olesa de Montserrat.
3: Ara estàs de Patrimoni.
1: Ara de Patrimoni, que al final és el mateix, eh? El Patrimoni és Cultura i la Cultura és Patrimoni.
3: Exacte.
1: Molt bé.
2: I tu, Patri?
4: Jo sóc mestra de música.
2: Tu ets mestra de música.
1: També a Olesa, eh?
4: A Olesa, sí.
1: Brutal.
4: Correcte, sí.
1: Impressionant. No, dic impressionant perquè al final tot es cou a Olesa... Ja no us pregunto per la passió, ja no vull ni saber si què heu estat a la passió, perquè aquell que neix i viu a Olesa, alguna cosa ha tingut a veure amb la passió, no?
4: En aquest cas més el Xavi que jo sóc sobrevinguda, que
1: molt bé.
4: Jo no sóc originària d'Olesa.
1: No, a títol de curiositat, de què has fet?
3: Títol de curiositat, mira, jo és que em van posar les ulleres als 7 anys. Val. I per anar a fer de ceguet, doncs em vaig preferir quedar-me a casa.
1: Molt bé.
3: Però sí que de petit vaig fer de poble, i el meu germà ha fet de llàtzer, la meva mare estava a l'estuari, el meu pare havia fet de centurió, de profeta, vull
1: dir, xulo.
3: Diferents coses.
1: Però que això
3: tots
1: es viu,
3: som, tots
1: això
3: som, es viu els avis de comodadors, de Sant Joan, bueno. Clar, és una festa internacional, o sigui,
1: clar,
3: al final és participat de tot el poble i és una identitat del poble.
1: Molt bé.
2: Doncs vosaltres, com a grup, naixeu el 2016?
4: No? Sí, el 2016 fem la publicació del primer disc, però ja des del 2014...
3: El 2014 vam fer el primer concert, i va ser quan vam començar a preparar, i la presentació, diguem, oficial és 2015 del grup.
4: Exacte.
2: Com valoreu la... Com neix això, aquesta idea?
4: La idea neix que nosaltres ens vam conèixer ballant.
1: Ballant.
4: Sí, sí. Ell tocava un grup, jo ballava, i jo, bueno, allò... Que guai, no?
2: Sí.
4: Ens vam conèixer, vam començar a ser parella i bueno, vam coincidir en un festival que es diu el Gran Ball d'Europa i allà ell havia d'anar a tocar amb el seu grup i per casuístiques doncs van haver-ho d'anul·lar, no? I els de l'organització van dir, home
1: necessitem alguna cosa,
4: aquest buit s'ha
1: d'omplir,
4: no? Jo sí que he cantat des de ben petita, he cantat gospel, he cantat bueno, diferents estils, a més sou mestra de música, vull dir que el tema del cantar ja el portava, la cançó tradicional i totes les cançons infantils, doncs tinc bastant repertori, i el Xavi, que ve del món de la cançó tradicional, vam dir, home...
1: Imagina't.
4: Doncs per què no fem? Anem a dir cançons, però anem a provar-ho, i vam començar a fer una llista de cançons, 40 cançons, havíem de fer un ball de 2 hores i 3 quarts.
3: Molt bé. Sí, és que és un festival... és un festival... de referència a Europa, es fa al centre de França, és el festival més gran de ball tradicional, i hi ha unes 5.000 persones durant 2 setmanes. Vull dir, és una cosa gran. Llavors, doncs, estava previst un concert de 2 hores i 3 quarts, que déu-n'hi-do, eh? I llavors doncs, ens van dir, proveu, aviam què, ja ens coneixien, eh? Vull dir, nosaltres hi anem assíduament,
1: clar.
3: I ja ens havien sentit cantar alguna cosa, alguna Nadal, em sembla, l'any anterior, i van dir, proveu, i doncs d'acord. I sí, vam fer les 40 cançons.
4: I allà 40 cançons.
3: Allà, diguem, va ser un punt d'inflexió, perquè va ser quan vam pensar hem de fer el grup, però abans de fer-lo ho hem de preparar. Val? Perquè això m'explico, és a dir, si tu has de fer un ball, ni que sigui d'una hora, d'una hora i mitja, 2 hores, només amb la veu i mantenint tota l'estona la veu sense parar, és a dir, tu no fas una primera estrofa, una segona, llavors li dius amb el violí, toca. O amb l'acordió. Ara tu, que
1: ara tu, que tinc ganes de descansar.
3: No reposem, estem tota l'estona. Si proveu de cantar una cançó durant 3 minuts sense parar, o 4 sense parar, es fa complicat. I més si hem de fer hem de mantenir un ball d'hora, hora i mitja, hora i 3 quarts, no? Llavors, doncs, realment va haver-hi un treball de preparació de la veu per poder mantenir la potència i per entendre'ns, perquè clar, tampoc podem parlar. Escolta, enmig de cantar, ara toca tu, no? Perquè estem cantant.
1: Però amb la mirada us enteneu, també.
3: Sí, però ha estat tot molt ben posat allò.
1: Escolta'm, Ricard, estava pensant per l'hora que és hauríem de fer un bocinet d'alguna cosa, un tastet,
2: I ara ens fareu també en directe. Vaya luxe, Sambollans i Sambollanes, que ens estareu escoltant. Així és en directe, el Dalt del cotxe?
4: Dalt del cotxe i un dos rat.
1: Ah, molt bé, Dalt del cotxe.
4: Són un parell de temes que val a dir que van ser Premi de Rock.
1: Sí, senyora.
4: I estem molt orgullosos, molt agraïts.
2: És per ser-ho.
1: Val, molt bé, hem de dir que en Xavier s'està acomodant la guitarra.
2: A mi sempre em sorprenen, els guitarristes escarrans.
1: Escarrans, sí. Ni ho intentis, tu. Ni ho intentis.
2: Ja ho faig bastant malament amb la dreta.
1: Molt bé, doncs va, aquí ho fem anar d'aquesta manera. Sempre diem allò de que s'aturi el món.
2: Vinga.

0: Molt bé, ja escolteu que per aquí sota la taula tenim el nostre propi públic que estan aquí per això, per aplaudir.
1: Fantàstic.
0: Escolta'm, brutal, perquè a més que moltes vegades a partir de lletres i al final, permeteu-me que digui rondalles, fins i tot populars, no? I un se n'adona que quan la veu és tan important, al final els rodolins es converteixen en acords. El rodolí aquí es converteix en acord, no?
1: És bonic, això.
0: És que és així. No, és que és així. Hòstia, i ja em permetreu l'expressió. Què? Al final, que de vegades semblen cançons, que a la canalla li es va molt bé. Tu que ets mestre, els va molt bé, doncs, per anar aprenent també una mica la tradició popular, no?, de casa nostra i tot això. Però hi ha alguna cosa més, hi ha missatge.
1: Bueno, és que, de fet, el missatge bàsic nostre és que la cançó tradicional, uh-huh, avui en dia s'ha infantilitzat.
0: Clar.
1: És a dir,
0: sí,
1: totes les cançons de falda, totes aquelles cançonetes que cantem a l'escola, els mestres de tota la,
0: sí,
1: vida, no deixen de ser cançons tradicionals. Les més conegudes, les més senzilletes, sí, pels nens petits. Bueno, un moment, pels nens petits. Abans no eren les dels nens petits.
2: Sí, a vegades...
1: Tu som les,
0: sí,
1: cançaves.
0: No, és veritat, és veritat.
3: I si fixem amb la lletra... De,
2: no, i fins i tot de vegades...
0: Petits, eh? Bueno, escolta...
3: El contingut de la lletra...
0: Clar, ens n'anem a la lluna, sí, a la pruna, sí, si tu vols, d'acord... Però si tu rasca els segadors, rasca, sí, sí, sí, que veuràs que et trobaràs. Fixa't, no, és un exemple,
2: el 2000,
0: eh?
2: Sí, sí. Entre el 2020 i el 2021 vam fer una sèrie de programes on van venir professors i professores de primària de cançó, o sigui, professors de música.
1: De música.
2: No? I quant d'important, Amadeu, tu te,
0: sí,
2: recordaràs,
0: sí,
2: quant d'important va ser aquella sèrie de programes per conèixer tota la tasca que feu els professors de música, perquè d'alguna manera, o sigui, amb la música ho s'inicia, vull dir, no és com abans, vull dir que...
1: És que avui en dia aquestes cançons, si no es fan a l'escola, ah, avui en dia ja no ens posem al voltant d'una taula a cantar després,
2: sí,
1: d'un,
2: sí,
1: àpat,
2: sí.
1: Vull dir, aquesta cultura s'ha perdut,
2: no,
1: aquests hàbits s'han perdut. Llavors, si no ho fas a l'escola, tot això...
2: Jo ara recordo, el meu fill té 40 anys, no? 41, per ser més exactes, vull dir, però recordo que en el seu moment vaig odiar la pataqueta.
1: Perquè
2: era un continu. Quan les oques van al camp, la primera del davant.
0: No? Déu-n'hi-do.
2: I quant d'important, sí, sí, sí, quant d'important és aquesta tasca. Eh? I, sobretot, el que feu vosaltres, que és recuperar totes aquelles músiques populars que, d'alguna manera, doncs, bueno, ens tornen a connectar amb els territoris, amb les parles...
4: Exacte, això és molt important perquè al final és la identitat, no?
2: Clar.
4: Fem, com comentàveu, són cançons aparentment senzilles, no? A dues veus, amb un acompanyament, però al final el que estem transmetent o el que volem transmetre és la nostra identitat, o sigui, un repertori que s'ha infantilitzat, que s'ha deixat de banda, que s'ha perdut i que proposem per ballar, el reproposem per ballar, que no sempre és originari per ballar, no? Però al final és una part de la nostra identitat, com les sardanes, com les habaneres,
0: sí, sí,
4: o com les jotes a les Terres de l'Ebre.
0: Bueno, o com la cançó de Bressol, que al final no deixa de ser segurament un dels missatges més romàntics que s'han escrit, qualsevol cançó de Bressol, no? Estava pensant que heu col·laborat amb corals i amb coples, la Copla de Sant Jordi, sense anar més lluny, o la coral de Sant Esteve,
4: sí.
0: I que això comporta també una posada en escena també interessant, important, perquè no és només allò de les veus i que tot funcioni i que tot estigui equilibrat, aquelles posades en escena, i aquí és on més d'un cop amb col·legues vostres ho parlem, que és molt xulo estar en un estudi de gravació com veu fer amb la coral Sant Jordi, etc, però on gaudiu és al damunt d'un escenari.
1: Home, sí, clar. Vull dir, pensa que hem col·laborat amb diversa gent, no? I a part de la Copla Sant Jordi i
0: clar,
1: a part de la Coral de Sant Esteve...
0: No, és dos exemples,
1: vam,
0: eh?
1: Vam col·laborar també amb en Kepa Junquera, per
0: sí,
1: exemple,
0: sí,
1: i,
0: sí,
1: amb, i això...
0: El compositor i l'acordonista basc.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: I més que participar en la gravació del disc, perquè nosaltres vam arribar com al final de la gravació d'aquest disc, ell ens va agafar per ser els cantants de la gira amb els músics que anaven per aquí, per Catalunya. I aquests directes van ser espectaculars. Amb la Coral de Sant Esteve, els concerts que vam fer van ser espectaculars, també. I és on gaudeixes, el compartir amb la gent el nostre repertori, el compartir tot el que fem, i que la gent, quan ho sent, diu, uau.
4: Sí, és vivència i és versatilitat, no?, del repertori. Al final, doncs, el pots fer ballar en un poble petit per 20 persones o en un gran auditori de Barcelona per centenars. Sí, sí.
2: No? Bueno, ballaveu quins projectes immediats.
0: A veure, què passarà?
1: Mira, de moment tenim un tercer disc que acaba de sortir del forn, sí, que és el que celebra, és el que homenatja els nostres 10 anys de trajectòria, que es diu Arada, on hem introduït, com en el nostre, com en els altres discos, cançons tradicionals, però ens hem atrevit a posar alguna composició, també.
0: Carai,
1: és a dir, que aquí ja comencen a haver-hi projectes una miqueta diferents al que hem vingut fent des del principi.
2: Jo he estat escoltant el disc que ens veu enviar i la veritat és que n'hi ha una producció molt acurada darrere de... Jo diria que heu fet un treball molt afinat.
4: A veure, la dificultat, no? A part de la posada en escena, de treballar els temes que s'aguantin, de preparar la veu, el que també hem de fer és que el repertori que surt sigui agradable. És a dir, som dos músics, dues veus, amb una guitarra, i el que hem de fer és un treball d'arranjament molt acurat, perquè cançons que són pensades per ballar, que duren 4 minuts, 3 minuts i mig, no es facin avorrides. O sigui, tota l'estona el mateix. Llavors hi ha un treball de veus, jo faig la veu per baix, la Pati la veu per dalt, llavors canviem les veus, posem la guitarra, posem el pandero, i tot això fa que sigui agradable també per concert i totalment...
0: Segur.
1: Per escoltar.
0: Una pregunta, doctor, marxarem amb alguna altra cançó? Ho dic perquè no m'agradaria fer tard, és a dir, amb el temps. Dos minuts,
2: Marxarem precisament amb una de les composicions del darrer treball vostre, d'Arada, que ens veu proposar, que és el Petit Bailet, I, bé, a dos minuts de la desconnexió, per dir-ho d'alguna manera. Escolta, donar-vos moltes gràcies per la vostra presència avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
0: Al contrari, un luxe, de veres.
2: Espero que ens anem mantenint en contacte i seguint veient-nos i escoltant-nos. D'acord?
0: Que vagi molt bé, Patri, i Xavier, i llarga vida a aquest gènere tan nostrat, al final la cançó propera i la veu com a principal valor. Que vagi molt bé.
4: Perfecte.
0: Molta sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: I, doctor Peris, la setmana vinent més, que dius tu?
2: Sí.
0: Rock and roll, dius, no? Dius?
2: Sí, rock and roll. Encara que sigui mentida. Però...
0: No, ell a qualsevol gènere li diu rock and roll. Bueno, per alguna cosa
2: serà. Bé, por ahí va la cosa.
0: No, que sí. Moltes gràcies.
2: Salut i música.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de la ciència.

0: Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Les 9 i 32 minuts, us ho deia fa res un minutet, avui ens acompanya l'Eduard Riu Barrera, arqueòleg i historiador, que el 1986 va ingressar al Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i des d'aleshores que es dedica a la recerca aplicada a la restauració de monuments. Tanmateix, tot i que procurarem parlar amb ell, esclar, de moltes coses, avui l'Eduard, sobretot, ens ve a parlar del seu pare, qui va ser l'escultor, dibuixant i gravador molinenc, veí una mica de Sant Boi també, Julià Riu i Serra, perquè enguany el Museu de l'Abadia de Montserrat ha inaugurat una exposició on fa un repàs a la seva obra, almenys a una part de la seva obra, i que ens permet redescobrir a l'artista català. Molt bon dia, Eduard, i benvingut a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
1: Bon dia i agraït per la invitació i disposat a respondre les vostres preguntes i a omplir la curiositat que pugui generar.
0: Fantàstic. Per nosaltres pensa que és tot un luxe i que en teníem moltes ganes. Crec que és de justícia, i ho entendràs, que en primer lloc Eduard expliqui que ets un dels grans especialistes d'aquest país en arqueologia i arquitectura medieval, que has intervingut com a expert en uns quants capítols importants del nostre patrimoni històric. Si tu vols explicar alguna cosa, tot això que tindrem. Com ara, per exemple, la restauració de Sant Pere de Rodes, oi?
1: Efectivament, sí, és una de les experiències més interessants i en les que he participat, i vam participar des del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat. Es pot dir que durant gairebé 10 anys seguits, de la dècada de 1990, amb treballs d'excavació i restauració, i bé, és una obra que...
0: I amb troballa de tresor inclòs, una mica l'Indiana Jones a català.
1: Sí, això és una cosa que no te l'esperes, i vam trobar, es va trobar durant les excavacions un tresoràs de monedes d'or i plata del segle XV-XVI, que va ser molt, molt benvingut.
0: Oita.
1: Però a part d'això, les descobertes també foren d'altres i de molt interessants i han ajudat a la millor restauració.
0: I a banda també, per exemple, la retirada de les pintures que decoraven el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i un llarg etcètera, de coses que segurament ens portaria tot el matí d'explicar. I ho remarco això, fixa-t'hi, Eduard, perquè a banda que avui volem parlar del teu pare, també de la teva mare, l'escriptora Maria Rosa Barrera, a qui el teu pare precisament també va il·lustrar algunes de les seves obres, doncs, a veure, tot plegat ens serveix per entendre també que l'exposició que hi ha a Montserrat i l'obra en general d'en Julià Riu i Serra, des de la mirada no tan sols del fill de l'artista, sinó a més del criteri d'un gran expert en art, doncs jo crec que és un valor afegit. I fixa-t'hi que ja deixo anar les primeres qüestions, si vols. Jo pregunto, i m'agradaria començar per aquí, des de ben petit has anat interioritzant una mica la manifestació de l'art com una manera potser de viure, d'entendre aquest planeta, la nostra societat, i potser això et va portar a formar-te com a arqueòleg i arquitecte, o no té res a veure amb tot
1: sí,
0: això?
1: Sí, té plenament a veure. Des de ben petit, doncs esclar, d'una manera natural, per osmosi, diguéssim, vaig anar assumint l'interès per l'art del moment, l'art contemporani, l'obra dels meus pares, doncs estaven en el món de l'art, ells havien estudiat a l'Escola Massana, tenien bons coneixements,
0: mestre de les Massana,
1: sí, després
0: també,
1: va ser mestre, tenien molts coneixements d'història de l'art, i ho vaig, bueno, com suposo, doncs, si el fill d'un fuster doncs treballa a la fusteria, aprèn l'ofici i viu i coneix, doncs ho vaig d'una manera ben natural i sense cap afectació ni i això em va portar sí a l'interès, perquè aviam, una cosa sí que està clara, jo vaig viure de petit en un ambient artístic, però també en un ambient creatiu. El meu pare especialment tenia una gran creativitat. I aquest do, perquè crec que és un do, jo no el tinc. A mi moltes vegades em pregunten, i tu per què no et vas dedicar a l'art? Bé, perquè jo veia dibuixar el meu pare, dibuixava força bé, però aquest punt de més, aquesta creativitat, és una cosa que la tens o no la tens.
0: Bueno, però tu has escrit també.
1: Sí, per això, diguéssim, la meva creativitat, clar, que és una altra.
0: Important també aquí,
1: L'he dirigit, creativitat, o digues-li ofici, doncs l'he dirigit cap a altres vessants. Però és evident que el meu pare, per exemple, jo no l'havia vist mai amb una atenció creativa, mai en cap moment necessitava ni estímuls ni res. Dibuixava a la taula del menjador de casa quan mentre fèiem vida normal, i ell agafava un llapis i un paper i començava a dibuixar com deia ell, com la pomera fa pomes.
0: Sí, senyor. Sí, no, és veritat, és una de les frases que utilitzava. Escolta, però per això dic que quasi que la teva formació, les carreres que tu tens, però la teva formació i tal, tu la comences ben bé amb 5 anys o 7 anys, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, no exagero. Vull dir...
1: Es pot dir que sí, és això, vull dir, com el mecànic que treballa amb el taller.
0: I que va veient doncs, com funciona allò.
1: Exacte.
0: Escolta'm una cosa, va, anem a PAMSA, explica'ns-ho, o dit d'una altra manera, com ens podries resumir el que trobarem a l'exposició Riu Serra, el futur primigeni, dedicada doncs evidentment al teu pare, i començant per aquest encapçalament, el futur primigeni.
1: Bé, haig de dir que el futur primigeni és el títol que hi ha donat el comissari de l'exposició, que és en Bernat Puigdollers, que és el director d'art de la Fundació Vilacases, i ell entén l'obra del meu pare, i sobretot el primer període de l'obra del meu pare, com una cerca en l'art més primigeni de l'expressió artística del futur. O sigui, busquen les arrels, en les formes d'expressió més primitives. El meu pare li interessava especialment doncs, l'art egipci, l'art africà, l'art, fins i tot, no és primigeni, però les expressions artístiques medievals, sobretot gòtiques. I en aquest món és on treia ell la puava la seva creativitat. I en l'exposició que hi trobarem? Hi trobarem l'exposició, com diu el comissari, no és una antològica, és una selecció sobre els seus criteris d'una mostra de les produccions del meu pare i en part també de la pintura de la meva mare. L'expressió artística del meu pare, sempre parlant és difícil, l'art s'ha de veure, si més l'art plàstic.
0: Sí, home, esclar.
1: Però va buscar en una expressió sempre figurativa, no realista, que no és el mateix. El meu pare buscava la figuració, no la realitat, no la reproducció anatòmica perfecta de
0: quasi la metàfora.
1: Sí, exacte, en la figura, una expressió que creia comuna a tota la humanitat, que era intel·ligible, feia servir un llenguatge que tothom pogués entendre per expressar la seva manera d'entendre el món, la bellesa i sobretot una mirada que jo crec que és el que caracteritza tant a l'obra escultòrica com de dibuix, una mirada humanista.
0: Clar. Precisament es diu que l'exposició no pretén ser retrospectiva, perquè fins i tot hi ha obres poc conegudes.
1: Sí. En bona part són obres que s'han divulgat poc. Val a dir que l'obra del meu pare també no és una obra excessivament coneguda i... La posició del meu pare, molt crític amb els moviments artístics del seu temps, molt crític amb la comercialització de l'art, doncs val a dir que tampoc no ho va fer. No hi va posar gaire del seu a banda per ser un artista conegut.
0: Home, però déu-n'hi-do, perquè en el cercle dels més entesos, dels erudits, hi ha punts, hi ha referents que són claus. Per entendre aquells moments que tu deies. Una mica, permeteu-me que ho digui, és un exemple, penso en contemporanis, per exemple, Tàpies, per exemple, no? Que tu explicaves abans al meu pare el tema de l'art egipci, però també el medieval i també, per exemple, en Tàpies, i no és per fer comparacions, però arriba un moment que s'interessa fins i tot per l'art japonès.
1: Sí.
0: Aquí hi ha vasos comunicar, entenem.
1: És un moment... De fet, és...
0: De mirar cap a fora.
1: L'art sempre, sí, de mirar cap a fora i mirar cap enrere, buscar, de fet, el Tàpies
0: per
1: i
0: exemple,
1: part d'ells formen un grup que es diu Grup Taüll.
0: Sí, senyor.
1: Sí, que cerquen en l'art romànic precisament aquesta expressió, aquesta expressivitat que no troben en l'art acadèmic més recent.
0: Clar.
1: D'aquest ambient... amb diferents formulacions, les formulacions del meu pare no tenen res a veure amb Tàpies, però sí que d'aquest ambient, d'aquesta recerca,
0: clar,
1: precisament en el primigeni, en l'origen, Es deriven formes d'expressió artístiques diferents i que coexisteixen.
0: És que ara em dius això i em fas pensar que en algun moment tu has arribat a dir, oh, és que el meu pare com a artista no era massa disciplinat. Però no. Això jo crec que és un punt de rebel·lia, digue-li com vulguis, davant dels moments socials, també dels moments polítics que va viure, esclar. Creus que en algun moment, de manera conscient, perquè ja saps que a vegades els artistes fan coses de manera inconscient perquè hi ha alguna cosa que els diu vés cap aquí. I ni ells saben per què, però ho fan. D'acord. Però tu creus que de manera conscient, d'alguna manera també vol dir la seva i vol criticar moments que està vivint a través de la seva feina, evidentment, eh? Vull dir.
1: I tant, per descomptat, la seva producció artística, a part de la més expressiva, sobretot en el dibuix, que en gran part és una crítica irònica al seu moment, doncs també és una rebel·lia, sobretot en els anys 40, amb l'art oficial de postguerra. És la cerca d'una altra forma d'expressivitat. I sobretot, per exemple, el meu pare, un moment determinant en la trajectòria del meu pare, i no és única, sinó és de molts artistes de la seva generació, és quan té una beca de l'Institut Francès. L'Institut Francès de Barcelona és un organisme que en la postguerra mundial, diguéssim, doncs té un gran influx cultural a Barcelona perquè permet intel·lectuals, artistes, etc., projectar-se i veure l'exterior, quan aquí era una gran dificultat. I l'any 52 ell, però en Subiracs i molts altres, marxa a París amb beques de l'Institut Francès. I aquesta estada a París del 52, que pensem que el 52 fa només 7 anys que acaba la Segona Guerra Mundial, o sigui, París és encara molt jove, diguéssim.
0: Correcte. És una Europa que mira de reconstruir-se de manera accelerada, a més.
1: Exactament. Doncs en aquest París ell pot veure museus, pot veure precisament això, l'escultura egípcia en viu i en directe, no com la coneixia a través d'una forma llibresca, i coneix moltes altres expressions artístiques, i és aquest el tombant que dona personalitat i defineix el període més interessant de l'obra del meu pare.
0: Escolta'm, Eduard, i tu, perquè al final, per la teva formació i deixant de banda que tu coneguis el teu pare des de sempre i vegis allò que tu deies, aquelles escenes segurament tan entranyables de veure com dibuixava el menjador de casa, etc, o el seu estudi, però tu al final per defecte professional, tu investigues, tu fas recerca constantment. I ho dic perquè en la teva recerca, en aquest sentit, que tu vius des d'una perspectiva fins i tot privilegiada, no ens enganyem, perquè és el teu pare, en aquest cas, i perquè doncs, a tu també t'ha fet escriure, reflexionar sobre les maneres, les intencions. I ho vull dir així, això de transmetre, de donar-li una estètica al que volia oferir, molt particular, molt seva, evidentment, com tot artista, d'identitat molt pròpia. Jo et pregunto, què s'ha de destacar de la seva obra i trajectòria que marqui la diferència envers d'altres autors? I ho dic, compte, fixa-t'hi, com a persona que també ha fet recerca de en aquest cas, un artista, d'en Julià, però deixant a banda que sigui el teu pare.
1: És molt difícil.
0: Objectivament et demano.
1: És molt difícil això. Jo he procurat, sempre que he fet estudiat, perquè jo diríem no he estudiat l'obra del meu pare, jo explico la relació del meu pare i crec que són els que hi entenen, com per exemple en aquest cas el comissari, el que han d'explicar o donar a conèixer l'obra del meu pare, perquè la proximitat em fa tenir una relació que... també em distorsiona, evidentment, la manera
0: o sigui,
1: de veure-ho.
0: Amb la proximitat hi ha una barrera.
1: Clar.
0: Fixa-t'hi,
1: Jo me la poso. Penso que no sóc jo qui haig de... perquè jo hi veig unes coses que emotivament em produeixen. Tot i així, crec que intentant una certa objectivitat, l'obra del meu pare es caracteritza per tres o quatre coses que la fan molt singular. Una és la seva... el seu caràcter lliure, la seva no adscripció a cap corrent ni a cap moviment. ell busca la seva expressió personal i la defineix amb més o menys, d'una forma més o menys reeixida, però és una trajectòria absolutament personal i poc condicionada per l'entorn. És una és, per altra banda, com deia o volia explicar, una trajectòria que no entra en l'expressionisme o l'abstracció, que és un moviment que és propi de la seva època, dels anys, sobretot dels anys 60, sinó que ell es manté fidel a les formes expressives de la figuració com a llenguatge que creu que és comú per tots els humans. I, per altra banda, busca sempre un gran domini de la matèria i la forma.
0: Jo crec que els trets que estàs dient, corregeixem si m'equivoco, però serien els denominadors comuns que trobem amb tots els gèneres que ell tocava, no? Escultor, gravador, dibuixant...
1: Sí, això és extensiu.
0: Dissenyador de joia, també. Això vol dir... No, clar, d'alguna manera, una mica el denominador comú és el que tu estàs dient. En tots els gèneres trobem la mateixa petjada.
1: Sí, i una de les coses que també... Vaja, però això és comú amb molts creatius, i sí, sobretot clar, en el món de dels escultors... La necessitat de crear li feia interessar-se per tota mena de formes expressives. El gravat li interessava no només per la reproducció, sinó fins i tot pel fet mateix de treballar una planxa de ferro o una fusta. I les joies és una expressió molt familiar, perquè les joies només les va crear per la meva mare, són les joies. Sí,
0: imagina, no? Aquí hi ha un punt també molt molt
1: molt emotiu,
0: Sí,
1: i d'expressivitat, de fet...
0: I romàntic, perdona que ho digui.
1: Sí, de fet, si puc explicar-ho...
0: Sí, sisplau.
1: En principi, jo no li havia proposat ni en el comissari que incloure les joies, perquè sempre les hi he entès com un producte molt personal i familiar, però persones de l'entorn familiar, precisament, em van incitar a dir, home, aquestes peces, doncs, mereixerien ser conegudes, i tu que... els que les veiem més enllà de la teva proximitat, doncs creiem que valdria la pena, i llavors li vaig proposar a en Puig d'Ullers, que encantat doncs va incorporar també aquesta part.
0: Impressant. Escolta'm, per curiositat, jo vull preguntar moltes coses i el temps se'n menja.
1: Però
0: és que perquè m'interessa moltes coses. Per curiositat, quan el teu pare va il·lustrar els contes de la teva mare, la Maria Rosa Barrera, tu creus que el fet de ser el seu marit va pesar més des d'un punt de vista sentimental que no pas la visió que hauria imposat un professional sense lligams emocionals? No ho sé, com ho vas viure? Perquè tu hi eres.
1: No sé què dir. Val a dir que el meu pare buscava ser... era un, diguéssim... buscava sempre el rigor en l'expressió, i crec que ho feia tan rigorós com ho podia haver fet un altre, a part de la qüestió emotiva. El meu pare, val a dir que el tema il·lustrar textos o buscar la il·lustració d'un relat és un tema que li interessava, o sigui, li interessava la creació per interès propi, per ideació pròpia, però també l'adaptar-se a comandes exteriors. Ell deia que precisament el fet de que una altra persona et suggerís una temàtica obligava a un esforç creatiu que per ell mateix potser no haguera tingut mai.
0: Ja t'entenc.
1: I per tant, en lloc de veure-ho com una... com dir, oh, és que m'imposen un tema, o és que no faig el
0: no,
1: que
0: era
1: vull...
0: era un repte.
1: Era al revés. Ell hi veia la possibilitat d'entrar en camps que fins aquest moment no havia treballat, no hi havia pensat o no li havia...
0: I com un repte també de dir, a veure si aconsegueixo fer content.
1: Ho sabré fer això?
0: A veure.
1: Com sabré jo expressar aquest text? Plàsticament el que aquest text doncs em suggereix.
0: Escolta, tornem ràpidament a l'exposició del Museu de Montserrat. Dues preguntes seguides, eh? El fet que s'estigui celebrant el mil·lenari encara el fa més universal amb ell com a artista. El monestir de Montserrat també a més representa, hosti, déu-n'hi-do, un punt calent de la cultura i la transcendència nacional. Això et deu transmetre a tu també una mena de, pregunto, de vertigen particular a banda d'orgull?
1: Home, sí, és una acumulació de sensacions, perquè fer una exposició participar en una exposició dedicada als meus pares al monestir de Montserrat, doncs és un...
0: I en ple mil·lenari. Insisteixo que aquest punt és molt bèstia.
1: En un moment de gran expansió i reconeixement de l'abadia, doncs no cal dir que és una sensació que sí, una mica vertiginosa. Per altra banda, val a dir que el Museu de Montserrat és un museu que... té una de les col·leccions d'art del segle, des de l'art del segle XVI o XVII, però sobretot amb l'art del segle XIX i XX, una de les millors col·leccions d'art de Catalunya, diguéssim, i part de l'estranger. En aquests moments en què els museus públics del país, doncs, durant molts anys han ignorat les produccions del segle XX, sobretot de la segona meitat, que no han complert uns determinats requisits o cànons que en aquell moment imperaven, doncs el Museu de Montserrat ha mostrat una obertura i una capacitat de recollir corrents divergents que li hem d'agrair i que fan que s'hi senti molt pròxim l'obra del meu pare i s'hi senti molt còmode en aquest ambient.
0: A més a més, amb un catàleg molt xulo i a més amb tota una obertura cap a una manera de presentar-ho excel·lent.
1: Evidentment,
0: dir d'aquesta manera. Escolta, i trobarem a l'exposició Escultura peces de xilografia, ceràmica, pintura i joieria, és allò que dèiem abans, no? D'acord, és molt difícil. Ja te n'he fet vàries de preguntes d'aquestes difícils, però...
1: Parlar d'art és difícil.
0: Clar.
1: Sense veure'l,
0: no, òbviament. És que anava a preguntar-te, queda't amb alguna d'aquestes peces concreta? Ja ho sé, que és molt difícil, però si haguessis de triar com a baluard representatiu de l'obra del teu pare, digue'm alguna peça que et quedaries, que aquesta sí que te l'enduries a bon fos.
1: Hi ha, sobretot, de les escultures del meu pare, les treballades en pedra, li agradava molt treballar la pedra, hi ha algunes especialment significatives, una pedra que és com una esfera d'una persona que s'està agafant els braços, sí, i es diu "Estic xafada", hosti, que és especialment significativa, i també voldria destacar que no n'hem, sí, parlat, de la pintura de la meva mare.
0: Val, és veritat. I et demano disculpes, però és que no don per tot, però sí, digues.
1: La meva mare va pintar en els anys 50 i després cap a partir dels 70. En la pintura dels anys 50 val a dir que és molt innovadora i és una pintura interessant, especialment dintre la pintura femenina. De fet, fa poc es va incorporar una obra seva a la sala última del MNAC, dedicada a les dones pintores,
0: sí,
1: de postguerra.
0: Sí, senyor.
1: I hi ha una pintura que es diu El pagès, que és una figura que ens podria recordar uns trets, doncs, també arcaïtzants, picassians, és un moment en què... que és especialment per mi corprenedora i significativa.
0: Per tu és molt important aquesta obra.
1: Bé, sí,
0: no,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: toca de molt a prop.
1: Totes les obres, no, sí, en general...
0: No, no, s'entén.
1: Són viscudes, diguéssim, jo, són allò, pàgines viscudes, però doncs, que obres, que obres viscudes.
0: Però
1: sí,
0: que n'hi ha que són viscudes som de manera molt de especial, més, no, sí, no ens enganyem. Mira, jo sempre mirem de llançar alguna pregunta punyent, no t'espantis. Però tanmateix,
1: esperem-ho,
0: estic gratament sorprès perquè un oient que ens té prou confiança, com és en Josep Parés, em demana que et faci una pregunta.
1: Sí, doncs, si
0: no
1: et fa,
0: això no estava preparat, per tant, a veure què passa. No, diu, sisplau, pregunta-li amb l'Eduard, diu, durant les tasques de restauració de Sant Pere de Rodes i estan la portada... que va fer el mestre de Cabestany, totalment destrossada. Vareu tenir alguna senyal o avís dels treballadors o de la gent de la Rodalia sobre alguna troballa o existència d'algun fragment d'aquesta portada? Déu-n'hi-do.
1: En aquell moment, no. Haig de dir que mentre nosaltres vam estar treballant en les obres als anys 90, sabíem i és conegut de tothom que per l'Empordà hi ha... circulen o han circulat fragments d'aquesta portalada, però en aquell moment només vam tenir... Sí, ara que ho dius, sí que hi va haver un cas d'una persona que se'ns va oferir un fragment d'aquesta portalada, sí. I és aquesta persona, puc dir qui és la senyora Josefina Cusí, propietària dels laboratoris Cusí i filla d'uns farmacèutics de Figueres, que precisament per raons familiars havien recollit una peça de la, de la, de la portalada que ens va fer gentil donació a la Generalitat i ara està exposada al Museu de Girona i en aquests moments crec que està a l'exposició del Manac, no ho recordo, sobre el mestre Cabestany.
0: Doncs molt agraït, de ben segur que en Josep Parés també ho estarà de content de que hi hagis contestat.
1: Celebro.
0: I escolta, molt ràpidament, per anar acabant, cosa que ens dol perquè amb tu podríem estar xerrant de coses molt interessants tot el matí, permeta'm, Eduard, doncs això, que et deixi anar una qüestió ben diferent a tot el que hem parlat avui, però que entendràs que també te la faci.
1: Endavant.
0: Com ens resumiries tota la desventura quan a l'afer de Sixena, des de la teva perspectiva, és clar, personal, però també com a expert en tenir cura de l'art?
1: Ui, és difícil...
0: Per això t'he demanat un quasi telegràfic, perquè no tenim més temps.
1: El problema de Sixena, per mi, el més greu de tots, és que hi ha hagut una falta de plantejament correcte, crec, per les dues bandes. I, sobretot, per la banda aragonesa, el no reconeixement de que el fet de que les pintures estiguin dipositades al Manac no és cap saqueig, sinó és una salvaguarda. Va ser una acció de la Generalitat Republicana en plena guerra, destinada precisament a salvaguardar un patrimoni que havia estat molt vulnerat. Aquest no reconeixement d'aquest principi, del principi que les pintures estan a Barcelona fruit d'una campanya de salvaguarda organitzada en plena guerra i no d'un espoli, que això és un concepte totalment pervers, doncs ha viciat ja d'entrada el debat des d'un principi. Per altra banda, crec que una solució in situ, que no és la restitució de la pintura original, que la pintura original està molt lesionada i és difícil de transportar, s'hauria d'haver buscat d'una forma més menys agressiva, com seria la possibilitat d'un mapping com el que nosaltres vam proposar i que s'està exhibint a Sant Climent de Taüll, que permet la restitució d'un estat originari de la pintura sense necessitat de moure les obres que estan en museus on amb unes condicions de salvaguarda per les obres d'art molt, molt millors.
0: Entenc. I ja molt ràpidament, t'empipa i et fareix. Et fareix més que t'empipa o t'empipa més que et fareix?
1: Ui, això ja...
0: No. Tria'm alguna cosa.
1: Les dues coses.
0: Val.
1: Amb empipa i em fareix el fet d'aquesta no reconeixement, perquè això és una... el que s'ha creat és un fals històric, una mentida històrica sobre l'origen o el motiu pel qual estan a Barcelona aquestes pintures.
0: Doncs moltes gràcies. Ho hem de deixar aquí, Eduard.
1: De res, gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
0: Faltaria més. Nosaltres agraïts d'haver acceptat.
1: M'ho he passat molt bé.
0: Sí? De veritat? I doncs per nosaltres ha estat una autèntica lliçó, t'ho dic en sèrio.
1: No serà tant.
0: Que sí, que t'ho dic de veritat. I a vosaltres, amigues i amics, que ens escolteu, recordar-vos que fins al 13 de setembre podreu gaudir de l'exposició Riu Serra, el futur primigeni en el Museu de Montserrat. Ho recomanem de totes. Insisteixo, Eduard Riu Barrera, un luxe per nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
4: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
5: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
4: Perquè el que passa ens importa.
2: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
6: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, la partitura de la República, evidentment amb el mestratge del doctor, i només doctor, els divendres, del doctor Peris, Ricard Peris. Molt bon dia, què tal estàs?
1: Bon dia, Oneu, bon dia, Sant Boi.
0: Escolta'm.
1: Espero que estigueu tots amb les orelles obertes.
0: Què? Ben obertes, perquè jo ara saps què pensava? Aquest dimecres vinent, Sant Joan, sí. Dimarts, evidentment, vigília i revetlla, i jo pensava, mira, ens hem avançat perquè això que escolteu té també molt de revetlla.
2: Ganes de plorar, que mereixes tot el bo que el món et vulgui regalar.
0: Home, ens parla de nits tendres, de nits espectaculars. Déu-n'hi-do, escolta'm, fes els honors, sí. Perquè avui convidat, com sempre, excepcional.
1: Tu saps que sempre enganyem, no?, que direm el proper divendres rock and roll, i aquest divendres, sí, té
0: sí.
1: molt a veure amb
0: escolta,
1: el rock and roll, malgrat que seguim amb la mateixa mentida.
0: Què és rock and roll? Si sempre ens fem la mateixa pregunta.
1: I tenim un cantautor.
0: Clar que sí.
1: És un cantautor que ens diu que es va enamorar de la música escoltant els Pets. Sí. Benvingut.
0: Bueno.
1: Benvingut. A la partitura de la República.
3: Moltes gràcies.
0: Biel Martí.
1: Biel Martí, què tal?
3: Bon molt
1: dia, molt bon dia.
0: Molt, bé. Molt bon dia i benvingut
1: i a
0: la partitura de
1: les zones, sí, sí, Amadeu, sí. I a l'altra banda
0: sí,
1: de les zones,
0: sí.
1: Suposo que ja estarà amb les orelles posades. Tenim
0: molt bé.
1: Maria Cielos, que ens va acompanyar ja a gener.
0: Sí, és veritat, sí, sí, sí.
1: I que, bueno, n'hi ha hagut una simbiosi aquí entre el sí. Biel i,
0: home,
1: i
0: no,
1: Maria.
0: No la fem esperar. Bon dia, Maria.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què tal estàs?
1: Estàs aquí o a Ruanda?
4: No, estic aquí, estic aquí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ja ho veus, aquí davant del micròfon en Biel.
1: Una abraçada,
0: Maria. I tu a l'altra banda.
4: A vosaltres.
0: Fantàstic. Doncs escolta, encantats de la vida de que estigueu aquí, a la partitura. I vaja, dèiem això, dèiem, mira, ens avancem una mica a la revetlla. No sé si us agrada que us etiquetin de músics de revetlla, amb el bon sentit de la paraula.
3: No ho sé, no m'ho havien dit mai.
0: No, no, no, però vull dir que també fa caliu, no?,
3: sí,
0: tot plegat.
3: Bé,
0: xulo, no?
3: Sí, està xulo. Sí, sí.
0: Una mica és això.
1: Home,
0: ens avancem
1: a... Un tan seriós, algun tan seriós és com que, un cantautor, dir-li revellero.
0: No. Estic dient que per nosaltres és com una revella
1: sí.
0: que estiguin aquí. Que estiguin
3: ah,
0: aquí,
3: bé.
0: Perquè al final què és una revella? Doncs el caliu d'estar amb la gent que t'agrada, de passar-t'ho bé i de rebre l'estiu amb els braços oberts i de saber que aquella nit serà la més
1: tu
0: la
1: jo,
0: més,
1: què?
0: La més
1: jo
0: curta,
1: ja som...
0: la més llarga.
3: La més curta, no?
0: La més curta.
1: Tu i jo som gent gran, ja.
0: Deies que eres què?
1: Tu i jo, això ja som gent gran.
0: A mi per què em senyales? A mi per què m'involucres amb els teus problemes?
1: Home.
0: Bueno, escolta'm.
1: S'ha d'aguantar.
0: Va. Què?
1: Bé, fent-nos 5 cèntims, perquè, a veure, jo sé inclús el vostre mànager, no? Em va dir, diu, home, diu, si estan a punt de treure el disc, però ara només han tret un single, no?, del nou treball que tens entre mans, Biel.
3: Sí.
1: Però la veritat és que m'ha agradat tant la cançó que vaig dir.
3: Ah, sí?
1: Sí, hosti, m'ha agradat tant la cançó. No, saps què passa? A veure, jo tinc la teoria de que darrerament els cantautors canteu massa l'amor. Vull dir... Entenc, sí. I la Maria això ja m'ho ha sentit.
0: Es canta el que es vol.
1: La Maria
0: no?
1: Això ja m'ho ha sentit. No, sí, però sí. Saps allò que vius en aquell univers en què el cantautor és un bard, no? Que,
3: sí.
1: que d'alguna manera doncs, explica i canta tot allò que passa a dins d'allà on viu, no? Que no sempre s'ha de parlar d'això,
3: parlar
1: d'amor, escolta'm, està molt bé, no? Vull dir, però bé, és un, probablement és una de les cançons d'amor més maques que jo... i aquest és el meu criteri, he sentit.
3: Caram, moltes gràcies,
1: sí.
3: De veritat.
1: De fet, acabarem aquest programa. És la cançó dura uns 3, gairebé 4 minuts, no?
3: Sí, menys i tot, 3.
1: Sí, uns 3 minuts. Acabarem de manera que la puguem sentir sencera.
3: Estupendo.
1: I que aquí tot aquell que ens acompanya, no?, que ens envolta a les zones, no?, pugui sentir aquesta meravella, que a mi em sembla molt bé, la veritat.
3: Moltes gràcies.
1: Maria, tu què fas ara, filla?
4: Què estic fent?
1: Sí.
0: Ara mateix.
4: Ara mateix.
0: Sí.
4: Ara mateix, en aquest instant.
1: Sí, amb l'orella enganxada.
0: Sí, és així de xafarder, el Ricari vol saber exactament què estàs fent.
1: Sí, que la gent gran, és una mania de gent gran, eh? Saber què fan els seus...
4: Pues res, estic escoltant-vos aquí de bon matí, estem aquí al barri del Clot, a Barcelona.
0: Però què, estàs fent barri, diguéssim.
4: Sí, fent barri.
0: Molt bé, fantàstic. Molt bé.
1: Escolta'm, com... Explica'ns una mica aquesta col·laboració amb en Biel. Com... No sé, com us trobeu?
4: En Biel i jo ens trobem a un bar on quan ens coneixem allà, on anirem a cantar cançons, a un micro obert, a una iniciativa que es diu Open Folk.
0: Sí, sí.
4: Ens coneixem allà i comença una amistat molt bonica amb el temps, fins que un dia, en Biel, no sé si us ho voldrà explicar, però va tenir així com un...
1: No tindrà més remei.
4: Un petit accident. Sí. I bueno, com que jo vaig empatitzar molt amb la situació en la que es trobava, i crec que d'aquí, bueno, el Biel confirmarà, no?, si ho veu de la mateixa manera, però va començar una amistat molt bonica, no?, on jo també estava com molt interessada per veure com estava anant el procés i tot això.
0: Marina.
4: I fins que un dia en Biel em diu, escolta, Maria, que jo he escrit una cançó i que serà una mica aquest disc que simbolitza doncs, aquest procés, no?, que he viscut durant aquest any i m'agradaria molt que hi participessis. I bueno, quan em va passar la cançó doncs, em va encantar, no? Em va semblar una balada preciosa, amb una lletra preciosa. Sí. És que el Biel és un lletrista espectacular. I res, doncs...
0: I tot per una... Òbviament,
4: encantadíssim a sumar-me.
0: Per una mena d'accident, dius.
3: Maria, moltes gràcies, eh?
1: Escolta'm, l'Amadeu li ves cara de dir quin accident era.
3: Quin accident?
0: No, és clar, és que tot s'ha d'explicar, les coses s'han d'explicar.
3: Sí. No, i sí que és cert que arrel d'això ens vam fer més amics amb la Maria, vam patitzar molt amb mi.
0: Sí, sí.
3: I jo ho vaig notar, sí, sí.
0: Molt bé. A propòsit, que això de l'Open Folk, al final, sí, amb el bon sentit de la paraula, és molt americà, això de dir venim aquí a proposar i a veure què passa.
3: És que és com una iniciativa que es fa a diverses ciutats del món, també.
0: Sí, sí.
3: Crec que a Nova York, també a Madrid, sí, a Buenos Aires. Uh-huh. I aquí es feia fins fa poc a Sants, un bar d'allà, i allà ens vam conèixer. Uh-huh. Bé, l'accident va ser, jo treballo en una fàbrica i em vaig enganxar la mà amb una màquina i m'han quedat dos dits penjant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Jo el sabia, aquest accident, ja me l'havien explicat. Sí.
0: Bueno, ja ha passat la tragèdia, l'ensurt.
3: Ja ha passat, sí. Doncs, però que la tragèdia va ser com...
0: Ja.
3: Hosti, si no, tornaré a tocar, no?
1: Sí.
0: Sí,
3: final
0: sí.
3: Tot bé.
1: Que era la mà esquerra, a més.
3: Era la dreta.
1: Per
3: sort era la dreta.
1: Sempre et pots ficar alguna cosa artificial, aguanti la pua, no? Per dir...
3: Sí, jo no tocava gaire amb pua, sempre he tocat amb dits, ara toco amb pua.
0: Sí. Molt bé. Ja. Escolteu una cosa, si la vida fos això, però exactament què és la vida i què és això?
3: Bueno, clar, aquest títol és el títol de l'àlbum que sortirà a l'octubre.
0: Sí, jo ja m'avanço, i tant.
3: Clar, i és el títol d'una de les cançons. I... Abans que deia sobre les cançons d'amor, jo mai n'he escrit gaires de cançons d'amor, en tinc algunes, però...
1: Uh-huh. Ho sé. No, sempre... jo anava per aquí, t'estàs adelantant, però...
3: Tira. En aquest àlbum hi ha cançons d'amor, i no, doncs una mica, si la vida fos això, parla d'això, d'ara quan estàs enamorat, no?, de tots els mals que han vingut abans, doncs...
0: Ja. Yeah.
3: Si la vida fos això.
0: Si
3: la vida fos estar enamorat.
0: Clar, si només fos això...
1: Jo és que, clar, els meus inicis, la meva formació musical, no, ve dels anys en què estàvem políticament implicats amb la lluita antifranquista, dic ras i curt, no? I aleshores et queda, no?, allò de que... Clar, que també és aquelles primeres cançons que t'arriben del folk song americà, no?, de Dylan de Baez, les cançons contra la guerra del Vietnam, etc, no? I no és una crítica, vull dir, perquè... No, ni molt més. Però a vegades trobes a faltar, dins del conjunt del que és avui la cançó d'autor, trobes a faltar una mica la preocupació per allò que t'envolta, pels problemes que socialment d'alguna manera ens afecten, no? I tu què, Maria? Maria?
4: Jo què? Hola. Jo què de què?
1: No, què estàs preparant? Perquè a part de fer cançons amb el Biel, suposo que estàs fent alguna altra cosa.
4: Sí. Bueno, ara estic en l'altre procés de composar, estic composant cançons noves... I bueno, també és com molt bonic, no? Perquè, tenir el regal d'expressar-te a través de les lletres i de la música, perquè has de viure. Per composar has de viure, no? També quan això, quan tens ganes de dir això alguna cosa en concret...
1: Sí, és així mateix.
0: Està claríssim.
4: Has d'esperar-te a viure certes coses per poder-les explicar, no? Uh-huh. I ara és una mica aquest procés d'estar amb els ulls molt oberts, de veure què és el que sents, no? De veure què és el que t'està movent, quines són les temàtiques de les quals vols parlar. I bueno, pues ara això, no? En aquest procés compositiu, doncs amb moltes ganes també d'ensenyar-vos coses noves que vindran aviat.
1: Uh-huh. Perfecte, a més ja saps que a mi em vas deixar enamorat per el teu treball social, pel teu viatge a Ruanda, no? Pel teu enamorament d'una cultura.
0: Home, tota una experiència que vam explicar aquí, nova, eh? No? Sí. Jo crec que vosaltres, la bona gent que composeu en música, més que viure per explicar, expliqueu per poder viure.
4: Pues sí, és una bona manera de veure-ho, la veritat. Bueno, al final, com l'expressió artística es torna molt identitària, no?, de qui ets tu, de com et defineixes a través del teu art, també, no?
1: És probable, Maria i Biel, que sigui molt necessari, que els cantautors recupereu el paper que us toca, sí, perquè ens venen temps una mica fosc.
3: Sí,
0: ja fa estona que estem amb Eclipse. Mira, ara ha vingut en català, que no és veritat, el científic abans, el científic i astròleg Joan Anton Català, i parlava de l'eclipse. Doncs mira, ja fa estona que estem amb un eclipse social i polític, no? És una mica això.
3: Sí, jo en aquest nou àlbum hi ha una cançó que toca una mica el tema, sí, de l'extrema dreta.
1: Doncs en parlarem d'això després de fer un petit tast d'una mica de la música de la Maria.
3: Molt bé.
1: Amb el títol Era quedar-se.
0: Doncs
1: molt
0: maca,
1: també.
0: Punxem-ho,
1: va.
0: Gràcies. Un bocinet.
4: Gràcies.
5: El espejo no hace más.

0: extraordinari, com sempre, tot el que ens explica la Maria. Ens explica contes amb franquesa, amb passió, amb moviment, amb color, etc.
1: Jo espero que la Maria no trigui tant a entrar en contacte amb nosaltres i ens ensenyi, bueno, què és el que farà,
2: Que la veritat...
3: Vinga, Maria.
2: Jo encantada, vaja.
1: Sí, ja saps que sí, Maria, que ja et vam dir que tenies oberts els micros.
0: Oh, i tant!
1: D'aquest programa, més, sempre més. Que volguessis.
0: Molt bé, molt bé. Biel, a veure... Fixa't, la pregunta que et faig, dius, bueno, escolta, jo no tinc una bola de vidre, no? Però què passarà?
3: Què passarà?
0: Agafa tu, com vulguis, la pregunta és molt oberta, però què passarà?
1: És que és el programa, d'on vens, sí. Què estàs fent, què penses fer?
3: Ah, què passarà? A nivell musical, què passarà? Bé, a l'octubre surt aquest àlbum, que sí. És un àlbum amb a guitarra i veu.
1: Uh-huh. El traureu en físic, Biel?
3: Sí, segurament, sí. Sí,
0: molt
3: sí, la idea és que sí.
0: En plàstic?
3: La idea és fer vinils.
0: Bé.
1: Només? Bé. Only vinils.
3: Bueno,
0: és donar-li un valor, a tot plegat?
1: Sí que ho voldré i signar, sisplau, que jo amb això sóc molt mitoman. Ah, i a més sí, és una manera de que quan mores la família no llenci.
3: És veritat, si està firmat.
0: Sí, o se'n vagi corrents la família amb una furgoneta fins al mercat de Sant Antoni. Va.
3: No, això sortirà aquest àlbum acústic. Molt de cantautor d'abans.
0: Molt bé.
3: I res, doncs després espero poder-lo girar una miqueta, però després d'aquest àlbum tornaré a fer soroll amb la banda. Segur.
0: A fer soroll, clar
3: sí,
0: que sí.
3: Sí, sí.
0: I el damunt de l'escenari, tant un com l'altre, tant el Biel com la Maria, perquè ho diem sempre, els músics el que us agrada és la distància curta i l'estar davant de la gent a l'estudi. Està molt bé, però l'escenari és una altra cosa.
3: Sí, no, jo ara no tinc concerts, perquè l'estiu estic parat i com que l'àlbum surt a l'octubre començarem
0: però
3: a buscar...
0: Però t'atreu la idea de dir, va, pugem al damunt d'un escenari?
3: Sí, però no sóc el músic més còmode dalt d'un escenari.
0: No?
3: Sí, sí, m'ho passo molt bé, però... Uh-huh. Sí, sí.
0: Sí? I la Maria?
2: Doncs jo estic preparant un concert a duet molt bonic pel 16 de juliol a Barcelona.
0: Uh-huh. On? Veus?
2: A Sant Antoni, tot just. Uh-huh. A una sala que es diu Sala Oasi.
0: Sí,
2: així que
0: sí,
2: esteu convidadíssims el 16 de juliol al vespre, a les 8 del vespre.
0: Fantàstic.
2: I després també estaré tocant a un cicle que es diu Canta Perdius, prop de Tarragona.
0: Ah, carai!
2: Per si hi ha algú a Sant Boi que està baranejant per allà, estiuejant.
0: Això quin dia has dit, Maria?
2: El 16 de juliol.
0: 16
2: el 12 de juliol. 12. El 12 de juliol a Tarragona, us ho he dit malament.
0: Ah,
2: el 12
0: bé.
2: De juliol prop de Tarragona i el 16 de juliol a Barcelona.
0: Que molt bé,
1: què és prop de Tarragona? Maria, què és prop de Tarragona? Sigue'm més concreta.
2: Prop de Tarragona... Ui, és que ara hauria de mirar l'agenda,
0: Però el cicle es diu
2: Canta Perdius.
0: Canta Perdius, veurem a veure si trobem quina és la localitat exacta.
1: Bueno,
2: si no sabeu el que podeu fer...
0: El Canta Perdius.
2: Podeu agafar les vostres xarxes i seguir-me xarxes maria.cielos. Ja ho heu fet tot.
3: Aquí,
0: No, és el truc el que fa servir ella perquè t'acabis remenant per les xarxes. Això ho fa sovint, perquè ella sap el lloc, però no t'ho desvetllarà molt.
2: Directe, la veritat, no? Ja em sabeu tots els trucs.
1: Molt bé.
0: Què més?
1: Bé, hi ha poca cosa més. Jo n'hi havia una pregunta, Això de que estàs aturat perquè et dona la gana o...
3: Bueno, també costa trobar coses.
1: Bueno, sí, és cert.
3: I... sí, això. Sí, aquest estiu jo, prenc en calma.
1: L'únic que us dic...
0: Tu vols prendre en calma, no?
1: L'únic que us dic a tu i a la Maria és de que està obert el concurs de selecció de l'altaveu Sant Boi, per si us interessa.
0: Important. Això t'ho deia, dic tu t'ho vols prendre tranquil? Vols dir que t'ho vols prendre tranquil? Sí, tens ganes de tranquil·litat i serenor i...
3: Bueno, a mitges. Tampoc m'està malament, però sí, també estaria bé buscar més coses.
1: Bueno,
0: Escolta, perdona una cosa, Ricard, perquè els nostres companys han remenat a la nou de Gallà. Maria, apunta tu.
2: Gràcies als companys de la ràdio.
0: Home, és que si tu no hi vas, ja podem plegar. almenys que sàpigues on tocarà la Maria.
1: L'Àngel i l'Albert són uns fieres amb això, sí, sí, eh? Sí.
0: La nou de Gallà, esclar que sí.
2: Moltes gràcies.
0: Saps allò de la Riera de Gallà i tot
1: sí,
0: allò?
1: Doncs, sí, home, i tant.
0: Fantàstic, tant, molt bé, molt bé.
1: Escolta, jo voldria dedicar uns minuts abans de que acabéssim aquesta xerradeta, que s'acaba ràpid, eh? Quan la cosa és
0: això interessant, s'acaba sí, molt això ràpid. Va
1: així. A veure, dins la batalla, parla'ns una mica, parleu-nos una mica, res. Tenim tres minuts, un minut i mig
3: de la cançó.
1: Per banda, sí.
3: Bueno, és una balada d'amor, tal qual. No té molt de secret, és una balada purament d'emoció i de sentiment, no s'explica cap història, no.
1: Les balades i els boleros poden ser molt mentiroses o poden sí. ser.
3: No, aquesta és honesta, és honesta.
1: És honesta.
3: Sí, ja, sí. Clar, és en un moment de.
1: És el que m'ha agradat d'aquesta sí. cançó perquè es nota, que es nota que surt, que té una arrel molt.
3: Neix d'aquest moment del principi de l'enamorament on tot és gegant, no? Mm-hmm.
1: Jo no ho volia dir, però tenim aquí al darrere sí. la seva companya.
3: Que... Ah, no, ella ha inspirat la cançó.
1: Ah, veus, ja sabia jo que per aquí
0: veus?
1: Anava la cosa. Felicitats,
0: sí,
1: però,
0: no.
1: Per
0: hem de dir que el Biel ve acompanyat. Ve acompanyat. Clar, la seva companya, millor dir que mai.
1: I Maria, què ha significat per tu aquesta cançó?
2: Jo crec que, bueno, també com a nivell interpretatiu, com... intentant entendre una mica des d'on ho volia cantar, com també m'ha semblat com, no sé, com parla de la batalla, no? D'així com, no sé, ho he viscut com una mica com un drama, doncs també intentar com posar aquest, com una mica de dramatisme, no? D'aquest amor com una mica dramàtic a l'hora d'interpretar-ho i... Però sí, bueno, com ja he dit abans, o sigui, em sembla que en Biel fa unes lletres increïbles i res, però està bé un gust, no?, com cantar lletres que estan tan ben escrites i...
1: No, la veritat.
2: I sí, sí, per mi és la meva primera cançó d'amor gravada, fixa't. Ja.
0: Carai.
3: Quin honor, Maria, quin honor.
0: Déu-n'hi-do, clar.
1: Jo la veritat és que no coneixia gaire el teu recorregut, Biel. He tingut oportunitat ara d'anar fent tastos de coses que estàs fent i la veritat és que la Maria té raó.
0: Jo dic seriosament que jo el poc que he pogut gratar

0: molt, molt recorregut, molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: I que ens veiem.
2: Moltes gràcies.
0: Sí, ja, espero que ens veiem per sempre.
3: Biel i Maria, que vagi molt bé. Salut, sort.
0: Salut i música.
2: Moltes gràcies, abraçada.
3: Doctor Peris, la propera rock and roll, rock and que roll. Diem, però ara ens n'anem amb aquesta melodia fantàstica. Que vagi molt bé.
0: Som-hi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.

0: 33 minuts passen de les 10, dos quarts i 3 minuts d'11 del matí. I tots els dimarts, doncs, això, que tanquem paradeta amb l'espai dedicat a l'autoconeixement. Ens agrada pensar que l'hem d'anomenar d'aquesta manera, però té el seu propi títol. És el No t'ho creuràs. I en aquest cas, avui ens el signa la nostra coach, podríem dir, de benestar per a empreses i famílies i mestre de ioga i d'altres disciplines com la meditació i d'altres coses. És la Marina Mayar. Molt bon dia, Marina. Què tal estàs?
1: Molt bon dia. Doncs molt bé. Aquí estic un altre cop. M'encanta com el titular, com em fiques aquí. Marina Mayar, coach, ioga, meditació. Oh, dic, acabem ja,
0: Sí, no, però és que són aquestes disciplines
1: sí,
0: les que
1: tu domines. Sí, s'han de dir important.
0: I més.
1: És que no acabaríem. No acabaríem. Tu què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Deia l'Ireneu que fa força calor. Tu estàs patint la calor. És que fas cara d'una mica de... Bueno, clar, és que ara vens a peu, vens per aquí al carrer.
1: Vinc de peu, però ja fa moltes hores ja que m'he aixecat. Fa molta calor i no ho estic passant massa bé,
0: no?
1: La veritat. No, és el primer any. És el primer any. Mira que a mi m'agrada moltíssim el tema de l'estiu, a més que jo vaig néixer a l'agost, sempre ha sigut com un moment molt guai.
0: Ets Leo, doncs.
1: Sí, Leo, ascendente Leo, super Leo. A veure, no veus els meus cabells?
0: No, sí que és veritat. No?
1: Ara doncs ho estic passant força malament. És el primer any de la meva vida que estic patint aquesta calor i ja estic fent com molts invents a casa per poder estar tranquil·la almenys a l'hora de dormir. Tu què tal? Com estàs per
0: això? Sí, home, tu pensa que ens passem moltes hores aquí tenim aire condicionat,
1: superbé.
0: Fresquets. Ho anem portant com poder. Saps què passa?
1: Digues.
0: Que a mi m'agrada molt la llum, és a dir, a mi m'agrada molt que s'allargui el dia.
1: Ai, a mi també.
0: Per tant, sé que tot té un preu. I si aquest és el preu que hem de pagar, doncs el pagarem, amb el sentit de que a mi ja m'estaria bé que tot l'any fos estiu.
1: Sí.
0: Això sí, amb temperatures potser més moderades, no?
1: És com sí, tot, a veure
0: ja
1: si
0: posats a triar.
1: Miqueta, no? Però bueno, estem encara a juny, bueno, a veure què tal. Però bueno, estem contents, no? Aquí estem super motivats per aquesta secció també de cada dimarts, dimarts. Molt bé. Doncs sí,
0: va,
1: sí.
0: Què ens portes per avui?
1: Ai, porto bastantes coses i faré una combinació.
0: Sí?
1: Primer de tot, me preguntaves abans, no, com estàs? Estic contenta d'estar aquí, però estic, ho diré en castellà perquè em surt així millor, estic com triste, contenta, nostàlgica. És com
0: todo
1: junto, todo junto. Per què? Perquè ara arriba el mes de... Estem acabant ja el mes de juny i els espais on jo, per exemple, faig el tema del ioga, no? Que faig ioga respira amb unes noies i, per cert, molts petonets des d'aquí, doncs això s'acaba.
0: Acaba.
1: Llavors és guai, no? Perquè tenen aquest espai, no? De vacances, no? Que pues, estem
0: que
1: de vacances.
0: Que també està bé, és necessari.
1: Sí, però també hi ha aquesta part de tristor i de nostàlgia perquè quan jo, per exemple, sempre dic, jo no només faig un ioga, jo faig una comunitat de noies.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí,
1: és molt guai la sensació que es crea, les dinàmiques, la complicitat, la privacitat que hi ha allà. I clar, marxes contenta, però també marxes amb aquesta part de nostàlgia, de dir, ostres, que això s'acaba.
0: Però tot torna, també.
1: Ai,
0: sempre diuen, tot acaba, però jo afegeixo, i tot torna.
1: Sí, però tu m'entens, no? El que et vull dir, quan deixis aquí la ràdio, no? Que,
0: bueno,
1: que
0: clar, dius, bueno,
1: nostàlgia, però alegria que arriben les vacances.
0: Sí, sí.
1: Per això.
0: Important tant una cosa com l'altra.
1: Sí, i relacionat, tot va molt relacionat avui.
0: Segur.
1: Perquè a mi m'agrada fer molt viatge,
0: veure,
1: no? Aquesta confiança, no?, per poder-te explicar i per poder-te dir, no? Uh-huh. Estoy triste, contenta, nostàlgica. No a tothom ho pots dir. No a tothom li pots dir com estàs i dir-ho des d'aquest costat, no a tothom li pots dir pues, amb aquesta sinceritat que moltes vegades amb tu tinc, no?
0: Sí,
1: de dir, pues,
0: home, faltaria més,
1: podem fer això? I jo et dic, no podem fer això perquè jo sento què tal o com ho veus, no? I amb aquesta part ho vull relacionar amb un tema que a mi m'agrada molt, que és la seguretat psicològica.
0: Seguretat psicològica?
1: Sí, avui és el tema, avui és temazo de seguretat psicològica. I,
0: no, és que compta amb el títol. Seguretat psicològica.
1: Sí, què
0: però,
1: tal?
0: Però què vol dir exactament això?
1: Ah, aquí és. Jo primer, abans de dir, abans de preguntar, no? Abans de qüestionar, què és exactament la seguretat psicològica?
0: Ah, exacte. No? Comencem per aquí.
1: Comencem per aquí, no? La seguretat psicològica, bàsicament, és quan tu et sents dintre d'una societat o, per exemple, pots dir dintre d'una societat o dintre, per exemple, de la feina o dintre d'un grup d'amics.
0: El teu entorn, vaja.
1: El teu entorn, exactament. Uh-huh. És una condició en la que et sents... Són quatre parts. La primera, que et sents inclòs dintre d'aquest espai. Uh-huh. I aquí em pregunto, i faig la reflexió, no? Et sents inclosa, per exemple, dintre de la feina? Et sents inclosa dintre del grup d'amics? Uh-huh. Perquè les amistats, no sé si et passa a tu, però amb el temps va evolucionant.
0: I evoluciona.
1: I va, canvia.
0: I canvia, que no vol dir negatiu o positiu. Canvia, sí que és veritat que de vegades abandones entorns...
1: Totalment.
0: I en tens d'altres de nous, no?
1: Exacte, la qüestió...
0: No sé.
1: I això és molt interessant, per exemple, amb el tema de les amistats, no?
0: Pues, sí.
1: Per exemple, quan la família creix, quan tens una nova relació, etcètera, no? Moltes vegades intentem, doncs, mantenir aquest espai o inclús pues, crear nous espais, no? Pues, si tens els nens a la guarde, no? Pues, a veure si pot incluir-me en aquest espai. No? Llavors, aquest punt és important, torno, no? La seguretat psicològica què és? Primer és la condició en la que tu et sents inclosa dintre d'un entorn, dintre d'una societat. La segona és que et sents segur per aprendre, és a dir, vale, jo tinc aquesta seguretat per poder aprendre, per exemple, sobretot en el que és el tema de la feina, si jo entro en una nova feina, doncs jo tinc la seguretat o jo em vull sentir segur que jo tinc aquesta possibilitat de poder aprendre dintre de que pugui tenir errors, no?
0: Estaríem parlant del que s'anomena la zona de confort, a vegades?
1: No, jo diria més de sortir d'allà. Perquè quan tu...
0: O sigui, de voler fugir?
1: No, fugir tampoc. Simplement perquè quan tu estàs en aquesta fase d'aprenentatge, doncs, per exemple, no? Jo me'n recordo quan tu estàs en la fase aquesta d'aprendre a anar en bicicleta, no? Has de sortir una miqueta de la zona de confort en comptes de les quatre rodetes, no? Doncs dos rodes i que possiblement cauràs perquè caus.
0: Val.
1: Doncs aquesta sortida aquí, però que dintre d'aquest aprenentatge, i mira, ho fico a l'exemple, no? El tema d'anar en bicicleta, no? Si tu dintre aquest caos, doncs tens a una persona normalment adulta, no?, que t'acompanya i et diu molt bé, però en comptes de fer-te això et diu perquè t'has caigut, llavors segurament cada vegada que tu agafis la bici l'agafaràs amb por.
0: Però al final, posar en valor l'aprenentatge del dia a dia, no?, de les coses.
1: Clar, aquí està la qüestió, des d'on tu estàs fent aquest aprenentatge i quin entorn tens tu per poder fer aquest aprenentatge d'una manera on tu et sentis segura dintre de la incomoditat o dintre de sortir de la zona de confort. Després, la tercera part és la seguretat que tu tens per contribuir. En aquest cas, si parlem, per exemple, de les feines, no? De contribuir a portar valor dintre de la feina. Doncs mira, jo penso això, jo penso l'altre, jo crec que es podria fer des d'aquesta manera. I la quarta
0: bé,
1: i última fase, perquè aquí són fases, és de sentir-te segur per qüestionar el status quo sense por, sense sentir-te avergonyit, ni marginat, ni castigat d'alguna manera.
0: Carai.
1: Sí, bueno, és que és una realitat. Tu, per exemple, quan dius el qüestionar l'status quo, vol dir, per les persones que ens escolten, és quan les coses es fan així, no? No sé si t'ha passat, no, a casa de la mare o a casa del pare, no? És que les coses s'hacen com se dice en esta casa. No? És com jo lo digo.
0: Sí, llavors,
1: clar, això és l'estatus quo és, bueno, podem canviar això, potser a lo millor avançar o modificar, no? Llavors, són situacions que ens podem passar i ens poden passar pues, en qualsevol entorn, no? Per exemple, si parlem de les amistats, també, no? Quan tu pues, vas a algun lloc amb les famílies, no és el mateix quan només són parelles o quan hi ha nens. Aquest status quo ha de modificar-se, però hi ha gent que no ho vol modificar. I això és molt interessant perquè no fa tant que va sortir el tema de la seguretat psicològica.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: I és un tema que a mi em sembla super, super interessant per poder una miqueta plasmar diferents situacions que podem viure en el nostre dia a dia. De fet, dintre de les empreses, perquè sobretot això està molt mogut per el tema de les empreses. No sé si coneixes una cosa que es va fer que es diu el projecte Aristòteles. Te suena? No sé no si els nostres oients no, poden...
0: Potser sí, però a veure. No ho en tinc clar. No ho tinc clar.
1: No ho tens clar? Bueno, no et preocupis.
0: És
1: perquè...
0: que no recordo si ets exactament el que penso. A veure.
1: Doncs mira, jo t'explico, perquè això és molt interessant i... Bueno, doncs va molt relacionat amb per què és tan important tenir seguretat psicològica dintre dels nostres entorns, no? Perquè no només és un camí per la innovació i a través de la inclusió, sinó també és una manera perquè tu puguis progressar, tu puguis evolucionar amb aquesta sensació de que estàs en un espai totalment segur, no? Com dic jo, com estem aquí a la ràdio. Doncs, per exemple, el del projecte Aristòteles és molt guai,
0: a
1: perquè
0: veure,
1: atenció,
0: a veure.
1: Atenció, és molt fort.
0: Atenció, això que ara
1: sí,
0: explicarà.
1: Perquè mireu, Google, no sé si coneixeu Google, però bueno, Google és una empresa molt famosa.
0: Home, està claríssim, eh? Això sí que ho tenim claríssim.
1: Sí, sí. Doncs, va fer un estudi en atenció amb 180 equips, 180 equips de Google, van fer un estudi i atenció,
0: 180 equips de...
1: Sí, Déu-n'hi-do, tenen molts equips, Ostres, tu. Doncs van descobrir que, atenció, la intel·ligència i els recursos que ofereix Google, que ofereix un muntó de recursos, des de snacks hasta viajes, hasta de todo, no poden compensar la falta de seguretat psicològica d'un equip. Això què vol dir?
0: Què vol dir, això?
1: Que... Bueno, continuo amb això per compensar. Diu, de fet, l'empresa es va decantar per la seguretat psicològica com el factor més important per explicar el seu alt rendiment. Això és el que volia dir. És a dir,
0: ja
1: que tu pots, per exemple, pagar-li més calés, que tu pots tenir persones dintre de l'equip que són super, super intel·ligents, però si no hi ha seguretat psicològica dintre d'aquest entorn, mai hi haurà un alt rendiment. És a dir, i un alt rendiment també va molt, molt, molt vinculat amb que les persones es vulguin quedar o no dintre de l'empresa. Parlin bé o no parlin bé de l'empresa. I això és super top perquè abans pues, ens donàvem la compensació perquè estiguéssim a gust, que no vull dir que no, que no es continuï fent des d'aquest costat, de, bueno, pues et donem per Nadal, no?, una tassa per Nadal, no?, o et donem, no sé, 2 hores de vacances més. Però això, amb el temps, no compensa la seguretat psicològica perquè una persona digui, jo em vull quedar aquí més temps, o jo ho donaré tot perquè aquesta empresa m'està respectant. I això és molt interessant perquè si no tenim això, si no tenim aquesta seguretat psicològica, al final les persones marxen o al final les persones el que fan és quedar-se allà pues, haciendo su tarea o lo mínimo y se van. De fet, molt relacionat amb això, i aquí començo perquè avui parlarem només de la primera etapa perquè no ens dona molt de temps, però és molt guai, que és la seguretat d'inclusió. Atenció, diu que ser ignorat a nivell social és més dolorós que ser rebutjat.
0: Imagina't, compte, ser ignorat és pitjor que ser rebutjat.
1: Totalment, això és molt fort.
0: Que una mica allò que sempre s'ha dit, no? Escolti, faci el que vulgui però no m'ignori, maleeixi'm, digui'm el que vostè vulgui però no m'ignori, no? Hi havia una llegenda que era el diable que li deia a algú, si em vols odiar, m'odies, si em vols vanagloriar també, digue'm el que vulgui, insulta'm, repudia'm, però no m'ignoris.
1: Uau, no ho sabia.
0: Deia el diable, és el pitjor que li pot passar al diable, no? Uau. No m'ignoris, odia'm, fes el que vulguis, però no m'ignoris, no?
1: Sí, és que diuen que ignorar a les persones és inclús més dolorós que el fet de pagar. És molt fort, o sigui, és com la relació que hi ha...
0: És excloure...
1: Totalment.
0: Al 100%.
1: Totalment. Per això diuen que la necessitat de ser acceptat és... O sigui, és més, o sigui, precedeix a la necessitat de ser escoltat. Llavors, de fet, ja fa poc va haver un estudi que va sortir a la Universitat Americana amb estudiants i van dir, atenció, això és actual,
0: Sí, sí, això que... són dades de fa poc.
1: Diu que el 63% dels estudiants, el 63% és
0: 63.
1: Molt fort. 63? Sí. Es senten actualment molt sols. És a dir, no és que tenen tecnologia, no és que tenen uns entorns, no?, que es poden, ei, mira, per WhatsApp, oye, quedamos ahora a les 3, no?
0: Per exemple. Pues,
1: tot i tenir una abundància material infinita en tecnologia, cada vegada patim, i això és molt important, patim més pobresa social i emocional. I és això que em preocupa molt, la veritat, perquè, o sigui, estem portant uns ritmes tan heavies, estem portant amb una tecnologia que jo cada vegada me sento a vegades dintre d'un restaurant, una cafeteria, no sé si ho has vist, no? I està en un grup de nois o un grup de gent jove com nosaltres, i només estan amb el mòbil i en cap moment tenen cap tipus de conversa. També és interessant veure, no?, quantes hores, i aquí es pot veure l'aplicació de mòbil, no?, quantes hores tu pots veure, estàs connectat. I és molt fort perquè la mitja crec que sortia entre 6 i 8 hores. A la gent jove, 6-8 hores.
0: Això és una jornada laboral. No sé
1: això és una jornada laboral.
0: Clar, imagina't.
1: Llavors, què passa? Que relacionat també amb la seguretat psicològica, molta gent jove cada vegada més els hi costa més tenir relacions físiques en quant a conversa. Per exemple, jo, per exemple, estic mirant els ulls i estic parlant amb tu i tinc una conversa amb tu, doncs cada vegada això és més complicat. De fet, moltes vegades és no, hablamos por WhatsApp o t'envio un àudio, no?
0: És que vols que et digui que les coses més senzilles al final... en el segle XXI s'estan començant a tornar com a luxes?
1: Ai, explica'm això.
0: No, mira, la comparació pot semblar molt absurda.
1: No,
0: antigament, la gent amb poques possibilitats que menjava, doncs antigament, doncs menjava elements com, no sé, verdures o coses que eren molt simples i que es trobaven a qualsevol lloc i que, no?, que... carn, d'aviam, el que sigui. Fixa-t'hi que tal i com estan les coses, la verdura comença a ser un luxe.
1: Wow.
0: Comença a ser un luxe, no? I dius, quasi que la bona verdura en bons restaurants, elements de proximitat, de quilòmetre zero, gastronòmicament parlant, coses que eren molt senzilles, avui en dia són un luxe. Molt
1: totalment.
0: Bé. Doncs, el fet de parlar amb una persona, tindre una reunió amb una persona, estar proper de parlar sense aparells tecnològics ni res, cada cop ho inverteixen, els executius ho inverteixen en menys gent. Ha de ser gent molt seleccionada la que entrarà al despatx i la que passarem una estona allà, que quasi és un luxe. Tot el més és...
1: totalment.
0: Via internet, via com...
1: Totalment, totalment.
0: Per tant, allò que abans valoràvem, no valoràvem perquè era massa senzill, era massa proper, s'ha convertit en un luxe.
1: Sí, totalment. La veritat és que, bueno, no?, quan estem agobiats o quan necessitem un moment de desconnexió, on marxem, no?, pues a la naturalesa, al bosc, sortim aquí per la muntanyeta o anem a la platja, no?
0: Sí.
1: Escampem la boira, no? Però moltes vegades és, ok, tu li estàs fent ús de la naturalesa i tu que estàs tornant a ella, perquè, claro, esto no vuelve. Llavors, això és interessant i hem de reflexionar sobre la manera en com estem relacionant-nos dintre de la societat i dintre de la naturalesa, perquè al final, això que, per exemple, no estem parlant, que el 63% de jovent que es sent totalment sola, això és molt greu.
0: Però molt, és un problema bestial.
1: Sí.
0: I tindrà les seves conseqüències.
1: Sí, totalment.
0: I ja les té.
1: Jo me'n recordo quan era petita, no sé si tu també, no? Jo me'n recordo que els meus pares anàvem amb la guia Michelin per anar de viatge, no? Ara que la gent ja està pensant, no?, d'anar-se de viatge.
0: Sí.
1: I jo anàvem amb la guia Michelin allà i mirant, jo me'n recordo molt aquelles línies gruixudes, vermelles, grogues, no?
0: Sí,
1: i ara hem de ir per este lado. I, ara...
0: eh.
1: I arribàvem...
0: Per suposat.
1: I les converses que tenies, no?, dintre del cotxe, no? Ara és, bueno, cadascú amb el seu mòbil...
0: No, ara no tens de conversa perquè el senyor Google, si et parla per dir-te que on has d'anar, no admiteix masses converses.
1: Totalment, totalment, totalment. Sí, sí. Bueno, una cosa que relacionat amb el que comentava abans, que per poder-lo fer fil a l'agulla, això és una frase que dius tu i m'encanta, William James, que és el pare de la psicologia a nivell nord-americà, va dir això i vull compartir-ho a veure com ho veus. Diu que no podria haver pitjor càstig en cas de que, atenció, fos físicament possible que deixar lliure a una persona dintre d'una societat, però que tots els membres d'aquella societat no li fessin cas. I diu que això pot ser... O sigui, diu, atenció, diu, que si, per exemple, a anar a alguna part ningú et fes cas ni tan sols et mirés, sinó que tot el món et tractés com una persona morta i actués com si no existissis, sentiries immediatament, ens arribaria una sensació d'una ràbia, una impotència tan desesperada que la qual semblaria més... sentir un alleugerament, no sé com dir-ho això, les meves estructures corporals, és a dir, és el que comentava abans, no? Que és millor, no?, aquesta tortura corporal que és ignorat dintre d'una societat.
0: Imagina, clar. Però això passa en molts sectors vulnerables.
1: Sí, i de fet, i molt relacionat amb això, per això la tassa de persones que, bueno, hi ha suïcidis, i això s'ha de parlar, als Estats Units ha augmentat un 33%, i es diu que les persones no poden obtenir l'acceptació o l'aprovació de les demés i solen buscar l'atenció com a substitut encara que aquesta atenció sigui destructiva. Això és molt interessant, sobretot perquè la tassa també... Sí, la tassa de per exemple, no, de violència, que per exemple es viu molt, no, el tema de a les escoles, no, que hi ha aquestes persones que fan els tirotejos i tal, moltes vegades són persones que socialment, i no les defen... O sigui,
0: no es pot justificar, ja ho sabem.
1: No estan sent incloses dintre la societat. Clar. I per cridar l'atenció fan això. Per això és tan important, fixeu-vos on arribo.
0: Un tipus de delinqüència molt clar que és cridar l'atenció més que una altra cosa.
1: Totalment. Fixeu-vos fins on arribo la importància de la seguretat psicològica en aquesta primera fase d'inclusió. I fixeu-vos tot això. Sí.
0: Això d'aquí, quina lliçó més xula. No, t'ho dic
1: en sèrio. És interessant, perquè... avui no parlem de els top moments, però em semblava molt interessant això perquè la sensació de preguntar als nostres oients, no, si et sents inclòs dintre a la teva societat i a què podem baixar, no? Pues dintre de la família, dintre dels teus amics, dintre de la feina, i sí, tu com estàs sentint, no?
0: Clar.
1: I si estàs dintre d'aquesta primera fase, estàs inclòs, et sents inclòs dintre de la teva família, si no, i què podem fer? No? Per poder fer canvis. Clar. Bueno, és aquesta reflexió que et sembla avui.
0: És que tu has dit molt bé, avui ha estat un capítol en forma de reflexió, que evidentment tu ens expliques coses i nosaltres escoltem, jo vaig posant alguna cullerada d'algú, però és en forma de reflexió, ens ha de fer reflexionar, perquè al final, tu deies molt bé, aquesta seguretat psicològica que necessitem tots i que si no ho gestionem bé ens fa patir.
1: Totalment.
0: Fa patir. Jo he triat una cançó.
1: Jo pensava, no m'ha ficat cap cançó. No sé, a veure, què em tens avui?
0: Sí, mira, jo et proposo el següent. Els REM, que són gent molt capacitada i amb molt de talent, els coneixem, formant part ja de la història contemporània de la música. Van escriure una cançó molt coneguda, el Everybody Hurts, crec que és així, que al final ve a dir que tothom pateix a la seva manera.
1: Oh, wow.
0: I jo crec que aquesta cançó... Què carai! Lliga bastant a moltes coses que avui has explicat, a Marina. I, per tant, si et sembla, marxarem amb aquest temazo.
1: Em sembla fantàstic.
0: Sí?
1: Bueno...
0: Escolta'm, moltes gràcies, com sempre. Ens anem escoltant i ens anem veient.
1: I tant.
0: Ara ja, la propera vegada, ja serà juliol.
1: Correcte.
0: Que no és poca cosa.
1: Correcte.
0: D'acord?
1: Molt bé.
0: Doncs va, que tothom a la seva manera pateix, però que hem de mirar, doncs, d'evitar-ho.
1: Fins aviat.
0: Que vagi molt bé. I a
1: vosaltres. Gràcies.
0: Estimades i estimats, moltes gràcies, com sempre, per la vostra fidelitat. Demà és dimecres i aquí estarem, que som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé.

0: Més de 45 anys amb tu. La República Santboiana.
1: Amb l'Amadeu Alemany.
2: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Seguiu a la nostra sintonia, la del 89.4 de la freqüència modulada. També ens podeu escoltar a través de www.radiosantboi.cat. I hem dit que avui parlaríem d'una aplicació, es diu Nura, i està pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària. I és que aquesta aplicació, aquesta bona idea d'emprenedoria, ha estat la guanyadora de la 7a edició del Santboi Talent 2026. Avui parlem amb els protagonistes d'aquest projecte educatiu impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi Talent Factory, que té com a objectiu fomentar l'emprenedoria, la creativitat i la innovació entre l'alumnat dels centres educatius de la nostra ciutat. I per això comencem per les presentacions. L'equip guanyador del Talent Sant Boi amb aquest projecte que es diu Nura, els alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, Manel Hernica. Què tal, Manel? Molt bon dia, benvingut al Dies de Ràdio.
2: Bon dia.
0: Laona Lázaro, què tal? Benvinguda.
3: Bon dia.
0: I els dos, enhorabona, per aquest premi, que és molt important, enhorabona. El professor del Col·legi Sant Josep i responsable de l'equip, el Marcos Ompanera. Marcos, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: També saludem a l'empresa mentora d'aquest equip, que és l'empresa Osteo Baix de Sant Boi. Els seus gerents són el Jesús García i la Núria Pérez. Ens acompanya la Núria. Núria, què tal? Bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio també.
5: Bon dia.
0: I la responsable de comunicació de Talent Factory, que és la Carla Martín. Carla, què tal? Molt bon dia i benvinguda.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs mira, si us sembla, evidentment per deferència a l'equip guanyador, comencem amb aquests joves, el Manel i l'Ona. Us deia, quan heu entrat a Ràdio Sant Boi, ja heu aterrat, ja sabeu, ja fa pràcticament un mes que sabeu que heu guanyat el Talent Sant Boi. Ara sí, ja ho teniu assimilat?
3: Sí, sí. Al principi doncs va ser una mica xoc, no, per nosaltres, va ser una sorpresa en el bon sentit, és clar. I res, jo crec que al final, després d'assistir a reunions com la de la planificació al viatge, doncs ja a poc a poc pues ho acabem d'assimilar i molt contents i molt orgullosos de la feina feta.
0: Planificació del viatge, després ho expliquem, perquè déu-n'hi-do el viatge, però clar, déu-n'hi-do, heu guanyat, doncs això mereix un viatge que sigui espectacular. Després ho expliquem. Manel, has aterrat?
2: Sí, jo crec, sí, que com ha dit la meva companya, que després d'un temps que passa doncs el premi, la gala final i doncs les reunions amb l'equip del Talent, doncs crec que ja assimiles la victòria i doncs això.
0: Uh-huh. Parlem d'aquesta edició del Talent Sant Boi, després direm les xifres, però des d'un col·legi com és el Col·legi Sant Josep, Marcos, què us va semblar en el seu moment, perquè vosaltres esteu des del minut zero, eh?
4: Doncs sí, des de l'inici, ja fa 7 anys vam participar a la primera edició.
0: Què us va semblar des de l'escola doncs que existís, no, aquest concurs i donar doncs aquestes eines d'emprenedoria al jovent?
4: Doncs estem molt contents perquè passa habitualment que fas projectes i es queden a l'aula, i aquesta va ser una oportunitat que ens va oferir el Talent i l'Ajuntament de Sant Boi amb les diferents empreses mentores, l'oportunitat de sortir de l'aula, d'agafar la feina que fan, que comença amb una idea i després es desenvolupa amb un treball bastant potent, i poder sortir, explicar i bueno, a partir d'aquí, si ho fan bé, intentar assolir un premi, i fins i tot crec que podria donar-se la possibilitat de que aquest projecte es materialitza en una realitat, que seria el punt final. I per tant, des de l'escola Sant Josep estem molt contents de poder participar i de viure l'experiència, que és al final el que importa. I si després aconseguim un premi, doncs doblement contents.
0: I tant. De fet, des del Col·legi Sant Josep, igual que des de moltes altres escoles i instituts a la nostra ciutat, ja fomenteu la cultura de l'emprenedoria a l'escola, oi?
4: Sí, sí. És important dir que no és només un concurs, sinó que ja dins de l'aula, a tercer d'ESO, comencem amb aquesta matèria, després sempre continuem amb matèries optatives a quart d'ESO vinculades a l'empresa o l'economia, i que tenen continuïtat al batxillerat, tant sigui a primer com a segon, amb matèries vinculades a l'empresa. I també volia fer una menció especial a que participen moltes escoles, instituts de Sant Boi, que hi ha molta competència, cada any és més complicat i més difícil, i que també és motivador veure que els joves s'impliquen, que les escoles s'impliquen, i que aquesta via, aquest itinerari del món de l'empresa i del negoci tenen sortida que després es materialitzaran en el món acadèmic, universitari o en el món laboral. I per tant el Sant Josep doncs vol participar i continuar gaudint d'aquesta experiència any rere any.
0: Des de Talent Factory avui ens acompanya la responsable de comunicació, que és la Carla Martín. Fem un mirar enrere en la primera edició del Talent Factory i recordem com neix aquesta iniciativa.
5: Doncs aquesta iniciativa neix davant la necessitat que tenen els joves, no?, de ser escoltats i al final de poder demostrar tot el seu talent. Al final els joves tenen ganes d'aprendre i tenen moltes ganes de canviar el món generant un impacte positiu, i això s'ha vist durant aquestes 7 edicions que portem de programa, en les que hem vist que totes aquestes idees al final sempre tenen una base tecnològica i sempre tenen aquest objectiu de canviar el nostre món, ja sigui generant un impacte social o sostenible. O sigui, ells tenen ganes de canviar les coses i fer-ho bé.
0: I aquest any ha tornat a ser un any de molts èxits, perquè en aquesta 7a edició s'ha comptat amb 118 memòries de projectes presentats i més de pràcticament 335 alumnes participants a aquestes formacions. Hi ha una fase final molt disputada, no sé si més que mai, però molt disputada, oi?
5: La veritat és que aquest any, bueno, cada any es superen. Nosaltres diem, ostres, com poden tenir aquestes idees, però cada any les idees canvien. Es nota molt, depenent de les edicions, quines són les necessitats, perquè hi ha uns anys que igual és més a l'acompanyament a les persones grans, temes de salut mental. Es nota quina és la necessitat que tenen els joves i com va canviant cada any, però la veritat és que ells sempre es superen i a nosaltres ens sorprenen, tant a l'equip, als mentors, als docents, a l'ajuntament, les empreses col·laboradores, les famílies, que ens venen a dir, ostres, és que heu canviat totalment la perspectiva que tenia jo dels meus fills. No, és que igual nosaltres també estem equivocats de vegades en com mirem els nostres joves, i ells tenen ganes de fer les coses bé, com he dit abans. Sí.
0: Una part imprescindible del Talent Sant Boi és la col·laboració, la implicació del sector empresarial i comercial de la nostra ciutat, i hem de dir doncs que estem d'enhorabona, perquè cada vegada més empreses, més comerços volen donar suport a aquesta iniciativa.
5: Correcte, aquest any han estat 12 empreses que han ajudat i acompanyat els equips durant aquest desenvolupament del projecte, portant la seva experiència real en el món empresarial, també ajudant a validar les seves idees i ensenyar com convertir aquesta idea en una proposta que realment és viable. Llavors aquest any hem tingut empreses com Naeco, Autovivo Group, Avant Group, Sinton, Renault Ross, el Centre Auditiu del Baix Llobregat, Baix Motor, Lightcap, Saavedra Jamones, Start Future, Osteobaix, que avui ens acompanya també, a GSM, i també col·laboradors que aposten per aquests projectes, com NUT, que és una empresa molt gran i que actualment és la que porta aquí tota la gestió del centre comercial de Sant Boi.
0: L'empresa mentora d'aquest equip guanyador, com hem dit, és Osteobaix. Avui ens acompanya una de les seves gerents, que és la Núria Pérez. Núria, per què vau dir que sí? O per què us vau oferir? O com va anar la primera vegada que vau col·laborar amb el Talent Sant Boi?
6: De fet, aquest és el primer any que col·laborem.
0: Sí. I per què? Per què va ser? Per què vau decidir formar part d'aquest equip?
6: Va ser un oferiment que li van fer al Jesús, de fet, de part de l'Ajuntament i de la Begoña, de la Generalitat.
0: Sí.
6: Li van oferir i ens va semblar molt, molt guai. La veritat, el projecte és brutal. Quan jo estudiava a l'institut no hi havia aquesta oportunitat. I després en el món real, o sigui, en el món adult, quan has d'enfrontar-te a obrir una empresa, no? com va ser el nostre cas, tot aquest bagatge que estan aprenent ells realment és molt, molt, molt útil. I ens va semblar un projecte molt, molt potent. I la veritat és que vam dir que sí, perquè, bueno, és molt xulo participar-hi.
0: Déu-n'hi-do, Osteobaix, arribar i guanyar.
7: Déu-n'hi-do, eh?
6: Això és sort.
0: Bé, que ho han fet molt bé, no?
6: Ho han fet superbé, o sigui, sí. La realitat és aquesta. Nosaltres hem posat un granet d'arena, però realment el projecte és que la idea era molt bona, va néixer d'una forma molt honesta i, bueno, al final la idea de Nura, del projecte, és una cosa molt personal, no? I quan neix d'un projecte personal i d'una necessitat tan real, al final es materialitza d'una forma molt més natural. I nosaltres en realitat hem aportat un granet d'arena, però un granet de sorra, vull dir, però realment la idea era molt bona. Hem tingut la sort en realitat que ens toqués aquest grup.
0: Doncs ara parlem de què és exactament Nura. Hem definit a Nura com una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària. I ara el Manel Hernica i l'Ona Lázaro ens explicareu primer com vau tenir la idea, perquè clar, tot això no sé si és una pluja, no?, d'idees o pensaments que teníeu entre els dos, a veure què podem fer. Com neix?
3: Doncs en veritat, Nura neix d'una experiència molt propera, d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no, més enllà del moment en el que estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? A qui li expliques les coses? Llavors, volíem crear aquesta aplicació per tenir aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar els moments més difícils i, com explicava, ho vam tenir des d'un cas molt proper. Per tant, teníem totes les necessitats molt a mà, o sigui, sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
0: I que no tenia el seu abast en aquell instant, és a dir, volíeu un suport multiplicat.
3: Exacte.
0: Manel, bé, teniu la idea, sabeu que anirà sobre aquesta temàtica, però clar, tot això té un desenvolupament, no? Com us hi poseu?
2: Doncs nosaltres vam dividir les parts de l'aplicació en dies. Un dia vam pensar en una part, després un altre dia altra part, i així, doncs, successivament. Per desenvolupar les funcions de l'aplicació, sí. Vam estar els dos amb un iPad treballant i pensant que podíem agregar,
0: sí,
2: i que podíem solucionar amb aquesta idea perquè sigui bona i añadir-la a l'app. És a dir, que això, que cada part de l'app té un procés de pensament i de pensar si seria bona idea, de com fer l'aplicació sostenible i de com fer els apartats de l'app que siguin com he dit, sostenibles i que funcionin, i això.
0: I quan teniu la idea, suposo que immediatament ja li presenteu al Marcos o li dieu, mira, tenim unes quantes idees, o directament aquesta? Com va? Ona?
3: Doncs el procés va ser bastant llarg. Jo recordo que vaig estar parlant en diverses ocasions amb el Marcos perquè volíem estar a l'alçada i volíem fer-ho el millor possible. Quan hi havia algú que no ens acaba de convèncer o que igual Marcos ens proposava de millora, no? Doncs en seguida ho fèiem. I això hi va ser res, anàvem fent, i si veiem algú que creiem que no funcionava o algú que creiem que havia de funcionar i encara no estava implementat a la nostra aplicació, doncs fèiem el possible per poder treure-ho i anar endavant amb això.
0: Marcos, el Manel i l'Ona presenten la idea i què els hi dius? La primera cosa que els hi dius?
4: Bé, per començar volia dir que quan van oferir-nos la possibilitat de participar una altra vegada aquest curs al Talent, des de l'escola, com a professor d'una matèria, en aquest cas de les ciències socials, vaig decidir presentar-lo als dos grups de tercer. Estem parlant de 66 alumnes i alguns també de quart d'ESO que també tenien interès en participar, perquè l'any passat no ho van poder fer, i van sortir molts projectes. Llavors, a partir d'aquí comences a parlar de forma individual amb cada parella, amb cada equip, i els vas fent propostes, els vas fent preguntes i intentes acompanyar-los. Bàsicament és acompanyar-los. Dic que van presentar molt bons projectes. De fet, aquest any hem aconseguit presentar dos equips a la final. Les tenim aquí a Nura, però també volia recordar, sí, que tenim un altre equip que format per la Lara i la Lucía. Van presentar un projecte, Safe World. No van aconseguir quedar entre les tres primeres, però és un projecte també amb bona idea, molt ben treballat i que per desgràcia no van a poder aconseguir obtenir cap premi, però ho van fer molt bé. Com et deia, a partir d'aquí és un acompanyament, és una idea, però després són 4 mesos de treball i sé que han dedicat moltes hores, molt esforç. Sempre dic que és un 1% d'inspiració, que és la idea, i un 99% de sudoració, que és el treball, l'esforç que implica. Sempre amb acompanyament, en el meu cas, per la meva experiència, perquè ja portem molts anys amb aquesta matèria i amb aquests projectes, aquest concurs, però bueno, és, resum és això, acompanyar i treballar.
0: I en aquest moment ja comenceu el desenvolupament del que és l'aplicació. Quan coneixeu des d'Ostobaix, des de l'empresa mentora, aquesta idea, què dieu? De quina manera ha sigut

0: Aleshores, el nostre punt de vista des d'una empresa com la que nosaltres tenim, com vam desenvolupar Osteobaix, vam revisar el projecte, ens va semblar brutal, vull dir, l'aportació que nosaltres vam fer va ser més enllà de posar en contacte amb una nutricionista que nosaltres havíem treballat, que és especialista en TCA, per si teníem dubtes, per si vam desenvolupar un vídeo també amb ella, no?, d'entrevista, per entendre també més profundament el treball d'una nutricionista especialitzada en aquest tipus de trastorns. Vam fer una estada també a Osteobaix perquè coneguessin el nostre centre, però bueno, en realitat, la veritat, i sent superhonesta, em va agradar molt veure les habilitats de comunicació que desenvolupen ara mateix els instituts, la capacitat d'esforç i de creació que tenen bueno, a aquestes persones, no? A aquest jovent, la veritat.
1: Doncs som-hi, Nura i Manel. Tenim l'aplicació. Com funciona exactament? És a dir, la tenim el telèfon mòbil, ens la descarreguem i què fa? Som-hi.
2: Doncs a l'aplicació vam implementar diferents funcions, com hem dit abans. Compta doncs amb una opció que és un xat comunitari en el que dins d'un espai moderat i regulat, sense poder incitar a idees de parir, ni a comparacions, ni a obsessió, doncs que poguessis parlar amb persones amb les que es trobessin amb la mateixa situació en la que tu et trobes, no? També vam fer, doncs, des de la part més sostenible, poder que creixi un arbre virtual a l'aplicació, a la vegada que doncs, una persona vam fer molts hàbits a l'aplicació i també col·laborem amb una ONG, es diu Tree Nation, que és una ONG real, que planta, doncs, cada arbre plantat a la web també es planta a la vida real en una zona habilitada. Llavors tenim un altre espai que seria un autoregistre d'emocions i no, doncs expliques pues, les teves idees, com t'has sentit avui i ho comparteixes. També doncs, tenim el nostre dispositiu, el CLIA, que és un dispositiu físic doncs, que et va recordant l'hora dels àpats i de la medicació. I principalment són aquestes. També tenim el botó de crisi, que és bastant important als moments més difícils, doncs que et proporciona exercicis de relaxació, doncs per poder desestressar-te igual abans de poder, per exemple, quan una persona amb un TCA tendeix molt a tenir ansietat, no? I ens explicaven aquestes persones amb trastorns de la conducta alimentària que molts cops el que t'incita a fer quan tens un atac d'ansietat és igual fer-te mal a tu mateix, fer-te autolesions, i d'aquesta manera amb botó de crisi doncs volíem també doncs, fer això també amb àudios personalitzats al terapeuta i tot perquè tu mateixa et puguis i aprenguis a cuidar a tu.
1: Heu dit que us heu inspirat en casos reals, casos que coneixeu de persones, de companys o companyes que ho pateixen. Han pogut després, suposo que sí, no? Fer provatures amb aquesta aplicació. Què us han dit?
3: Sí, doncs el cas real és l'hermanastra de la meva companyera i doncs ens ha ajudat molt perquè ha fet moltes proves, ens ha dat la seva opinió, ha provat, diguem que totes les funcions, el botó de crisi, i ha estat ahí per donar la bona opinió, així que ha sigut molt, molt útil i bastant bé.
1: Li ha agradat? S'ha sentit, doncs amb aquest plus que deia multiplicat que tenia només segurament doncs, amb els terapeutes o amb psicòlegs, sí. Psiquiatres, sí?
2: Sí, clar, també de fet ens va posar al principi de tot el projecte quan encara no sabíem ni que anàvem a ser seleccionats, quan vam fer doncs, aquesta memòria inicial. Ella ja ens va posar en contacte amb amigues seves que també van patir, amb la seva psicòloga, la seva nutricionista. Des d'un principi nosaltres ja estàvem informats i ella la veritat és que va ser el nucli del nostre projecte i des d'allà ens va ajudar moltíssim.
1: Dèiem abans des de Talent Factory que cada vegada ho posa més complicat, dèiem aquests 12 equips finalistes, imagino que el jurat davant de tot el que tenia sobre la taula ho ha tingut molt i molt i molt difícil, que tots els anys ho és, però aquest any dèieu que doncs, si cap encara més, no?
4: No voldries estar en una sessió de reunió de jurat, eh? Cap de vosaltres, us ho dic, eh? Perquè la veritat és que hi ha molts debats, perquè cada any, com dic, es superen, o sigui, aquest any ells, per exemple, el seu projecte ho han fet molt bé, perquè és un exemple de que és el que busquem a Talent Factory, que a joves i a

0: final identifiquen un problema, ho analitzen i proposen una solució que, a més d'innovadora, el que pretenen ells, per exemple, no és la seva sensibilitat, no?, amb què ho han tractat, perquè al final ells ho estaven vivint amb una persona que tenen al costat que ho està vivint en primera persona. No volen substituir un tractament professional, sinó convertir-se en un complement per al seu suport dia a dia. Llavors, per exemple, el segon i el tercer premi aquest any també han estat allà. El primer, el segon, el tercer, és que tots estan a un punt, un de l'altre, és molt complicat escollir. I aquest any, doncs, el segon ha estat el Vida 360.
1: Sí, de l'Escola Llor.
0: Correcte, que és una aplicació connectada a un rellotge intel·ligent pensat per a persones grans que viuen soles i el seu objectiu és reduir la solitud i augmentar-ne la seguretat connectant-les amb activitats de l'entorn i al final pues, potenciar i fomentar pues, tota aquesta col·laboració i creació de la comunitat.
1: I el tercer premi?
0: I el tercer premi, Mans que Brillen, de l'Institut Camps Blancs, que era un panell intel·ligent que ajudava a persones amb artrosis a millorar la seva mobilitat i força de les mans gràcies a la tecnologia.
1: Déu-n'hi-do. Tots temes que crec que ho hem comentat alguna vegada, el Marcos, que ha vingut en aquestes tertúlies que fem a més d'una ocasió, tots temes molt socials, molt d'acompanyament, molt d'estar al costat de l'altra persona. Això diu molt d'aquest jovent, que és molt jove, diu molt del futur que tenim per endavant.
2: Sí, el primer, incidir en el tema de que aquesta aplicació és espectacular, pel que ha explicat l'Ona i també el Manel. Aquesta vessant social sempre ha de ser la característica principal de qualsevol projecte, que aquesta vessant social, però a més, el component tecnològic, començar a desenvolupar, encara que sigui en una fase inicial, una aplicació, té el seu valor. Una tercera part, la sostenible, com explicava l'Ona, utilitzant aquesta aplicació, també estàs d'una forma solidària ajudant a la creació d'un bosc a plantar un arbre. Per tant, toca totes les branques que demana el món i la societat actual. I, com deia Carla i Nuri, els joves és que estan molt, molt preparats. Sí que dona la sensació de vegades de que no estan motivats, de que hi ha coses que no els interessen.
1: Els infravalorem una mica.
2: Sí, de vegades sí. I jo que estic amb ells a l'aula he de dir que tenen un gran potencial i que tenen grans capacitats, encara que de vegades no ho saben o que falten per acabar de desenvolupar, però el potencial és molt gran. Voldria fer fins i tot referència a un antic anunci que es feia a la televisió que deia joves sobradament preparats.
1: Doncs
2: ja existia als anys 90 i estem ara a l'actualitat i continua sent així. Dic que aquest any, com deia a l'inici, vaig presentar un munt de projectes. Doncs ja he rebut alguns mails i me'ls trobo alguns alumnes pel carrer que estan desitjant que comenci el setembre per poder presentar les seves idees i tornar a presentar i participar en aquest programa del talent. D'aquí animaria també el talent a obrir la possibilitat de que creixi, malgrat que sé que significa molta feina, molta organització, perquè hi ha un gran potencial de intentar ajudar els joves perquè tenen un gran potencial i que s'ha d'intentar treure de l'aula i, com deia abans, que surti i que puguin, en aquest cas, participar al concurs.
1: Dèiem abans que des del Col·legi Sant Josep ja fomenteu aquest esperit emprenedor des de l'escola i crec que ja aquests alumnes van poder presentar davant de la resta d'alumnes aquest projecte, no? És possible, sí. Perquè ho dic, parlo d'una experiència personal. Aquest matí li he dit al meu fill, que cursa primer de l'ESO, al Col·legi Sant Josep, li he dit, mira, avui venen aquests copats, i m'ha dit exactament en què consistia l'aplicació, m'ha dit exactament qui éreu vosaltres, i m'ha sabut explicar, i vale, doncs ja està, ja ho sap. O sigui, vull dir...
2: Me n'alegro, perquè això significa que estava atent per la idea,
1: sí, però
2: i després fet... de que ho han explicat molt bé.
1: També, però m'ha fet gràcia perquè dic, doncs està molt bé que aquest esperit a un jove de 13 anys, doncs li hagi arribat també i que hagi estat, doncs això, interessat i que ho hagi entès perfectament, no?
2: L'objectiu era doble. D'una banda, que ells poguessin explicar el projecte, agafar una mica de soltura, experiència, perquè havien d'anar a la gala final, que va ser molt maca, i poder explicar-la bé, i d'aquesta manera, a part d'explicar la casa als familiars més propers, doncs també explicar-la als companys de l'escola. I després, d'una altra banda, que els alumnes que estan a primer segon, que quan arribin a tercer i quart puguin participar, que ja comencin a despertar, a plantar aquesta llavor de futur de joves emprenedors, que sé que molts estan interessats. I per tant, bueno, el que deies, des de l'Escola Sant Josep intentem donar una sortida a aquest tipus d'itineraris i que ho han fet molt bé.
1: Mare Liona, que heu sentit els companys de classe, les famílies, bé, la gent que heu pogut fer aquests assajos de presentació de Nura?
3: Doncs res, moltes felicitacions sobretot. El nostre curs també creiem que hi havia molt de nivell, com deia el Marcos, van agafar dos parelles, però és que podrien haver agafat a 30, perquè la veritat que jo em vaig assabentar de molts dels projectes i superbé. I res, doncs això també, a mi em va fer molta il·lusió arribar als dies abans de fer la gala final, vam estar passant per cada classe per nosaltres també practicar i explicar una mica sobre com anava a ser, doncs, la nostra presentació el dia de la gala, no? I ens va fer molta il·lusió a mi, principalment perquè quan explicàvem els premis i tal, en el moment en què ho explicaves i de sobte deies, i el primer premi un viatge a San Francisco, clar, la gent, els alumnes de primer d'ESO es quedaven flipant, deien, buah, que guai. O sigui, a mi, si jo en el seu moment hagués estat, doncs, al seu lloc, i vinguessin uns alumnes de 12 anys més grans explicant-me, pues, que estan participant això i que tenen la possibilitat de, doncs, de poder viatjar aquí, no? O, bueno, de simplement viure l'oportunitat en general, doncs també m'hagués donat molta il·lusió i dir, ostres, és que d'aquí a 2 anys puc ser jo aquesta persona.
2: Sí. Jo volia dir que els de primer es van emocionar molt, els de tercer hi ha alguns companys que van estar molt contents i alguns estan una mica envellosos perquè
1: això és normal,
2: és un projecte molt maco i un premi molt, molt, molt interessant.
1: Sí, Manel?
4: Sí, també vull dir que molts companys ja abans de la gala, uns 3 dies abans, em deien que a mi i a l'Ona ens veiem ahir guanyant el primer premi i jo crec que els meus companys van ser una part molt bona perquè ens van animar molt i ens van donar, doncs, un petit suport que va ser molt, molt bo i que...
1: Això diu molt, dels companys, de vosaltres també, però diu molt dels companys, que guanyar vosaltres és guanyar ells també, això està molt bé, Que bé, que bé.
4: I doncs això, que ens va servir molt les seves paraules i res.
2: Va arribar a la gala final amb molta confiança i ho han demostrat.
1: Molt bé. Des del sector empresarial de Sant Boi com a Osteobaix, participant en aquestes iniciatives, era la primera vegada, ha guanyat el vostre equip. A partir d'ara, penseu continuar donant suport al talent Sant Boi?
5: Sí, en aquest cas continuarem com a Osteobaix, continuarà el Jesús com a mentor en les properes edicions i, bueno, si al final doncs s'accepta, no, la continuïtat de l'empresa. I la veritat, he de dir que té molta repercussió. Nosaltres no coneixíem bé el projecte, sí que ho havíem vist perquè tenim molt contacte amb la Marta Saavedra, per exemple, que ella porta molts anys fent-ho, sempre ens ho havia comentat, però nosaltres no ho havíem viscut mai en primera persona i té moltíssima repercussió. O sigui, molta gent s'assabenta del premi, de com funciona. Hi ha moltíssimes famílies implicades en l'àmbit escolar i realment moltíssima gent ens ha trucat, ens ha escrit, ens ha dit i ens ha felicitat per aquest premi, que és 100% una cosa que han guanyat, vull dir que han generat ells, no? Però a nosaltres ens ha repercutit molt en quant a visibilitat. Jo crec que també treballeu molt bé a nivell de les xarxes socials, a nivell de visibilitat.
0: Sí, al final també intentem que això és una acció que al final estan participant les empreses i que per ells jo crec que té molt valor, perquè parlem de responsabilitat social corporativa, parlem d'estar implicats amb la seva comunitat, perquè tots són empreses del municipi. Llavors jo crec que no hi ha una manera millor de, al final, intentar generar un futur i començar per les persones que són el futur i que, a més, també són el present, que són els joves. Llavors jo crec que té molt valor per les empreses participar en aquest tipus d'iniciatives i, com diu bé la Nuri, nosaltres pues, intentem donar-los tota la visibilitat a través de les xarxes, els acompanyem en totes les visites que fan a les empreses, després totes les notícies que compartim estan mencionades totes les empreses. Al final és molt important també per elles que se sàpiga el que estan fent.
1: Des de Talent Factory, avui estem parlant del Talent Sant Boi, 7a edició, però esteu viatjant per molts territoris, per moltes ciutats, per molts instituts i escoles, fomentant el mateix que heu estat fomentant a Sant Boi, que és doncs el talent emprenedor, amb les col·laboracions imprescindibles de les administracions locals, en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Sant Boi.
0: Correcte. L'altre dia estaven fent com un breu resum de tots aquests...
1: Breu no seria.
0: Però breu no és. És difícil de calcular perquè són molts programes, són moltes activitats les que fem. Parlem de més de 60.000 joves que han dut a terme formacions amb metodologies i eines d'emprenedoria. Parlem també de més de 50 empreses i entitats col·laboradores, empreses i entitats com la Diputació de Barcelona, Acció, Aigües de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i un munt més que podria dir. I la veritat és que és molt important aquesta col·laboració, perquè sense elles i sense la implicació dels ajuntaments, això no seria possible. O sigui, tot el que es fa és tot per ells, però sempre es fa des d'una organització, una gestió de tots, que tots els entitats i aquests agents ho fan possible.
1: Doncs ara sí, parlem del premi, no? Parlem d'aquest viatge, que bé, no és el més important, però és important també el viatge que fareu el mes de setembre, sí? És el setembre,
0: correcte.
1: El setembre a Silicon Valley, a San Francisco, allà fareu una ruta espectacular, que no sé si el Marcos ja l'has fet.
2: Sí,
1: ja l'has fet, oi?
2: El primer any sí. Van participar, van guanyar també. Sí. Per ser, com a curiositat, sí, el germà del Manel, que és el Mar Ernica, va ser el guanyador, sí, amb el seu company, el Luis Chen.
1: Sí. Els vam tenir aquí. Sí, ja vam tenir aquí els guanyadors, és veritat, és veritat. Sí.
2: I ja van poder gaudir d'aquesta experiència del viatge. Mm. És un viatge increïble perquè combina la part turística i la part emprenedora, vinculada a les visites a diferents empreses com la de Google o universitats com Stanford, entre moltes altres coses. O sigui, impressionant. És un gran premi.
1: I què opineu vosaltres, el Manel i l'Ona, que marxareu al setembre a Silicon Valley i a San Francisco?
4: Doncs jo crec que, bueno, creiem que...
1: Ja t'ho ha xivat el teu germà, tu, no? En què consistirà?
4: Doncs que, com has dit, és el Silicon Valley, i jo crec que quasi tot el món vol anar als Estats Units. És un destí molt, molt bonic i, doncs, a més, a Silicon Valley, que està ple d'empreses i de jocs molt importants, jo crec que serà un viatge molt bo i ho gaudirem bastant bé, la veritat.
1: Ona?
3: Sí, la veritat és que em fa molta il·lusió poder viatjar, poder tenir aquesta oportunitat. A més, doncs, Holling, que et regalin un viatge per un treball, em sembla molt guai. I res, doncs, per exemple, a mi, com a així, el que em faria molta il·lusió, a mi m'agrada molt tot el tema de les presons i tot això, i saber doncs que podré anar a una de, segurament, les presons més importants, no, la presó d'Alcatraz, pues és una cosa que em fa molta il·lusió, bueno, el viatge en general.
1: Quin voldreu que sigui el vostre futur quan parlem d'estudis? Ara heu acabat tercer? Sí? Doncs en un futur, no sé, què voleu estudiar? Ho teniu clar o no gaire?
4: Jo, sincerament, no ho tinc molt clar, però segurament m'aniré... faré batxillerat, però segurament m'aniré a fer ADE o alguna cosa així semblant. I perquè a mi m'agrada, sincerament, molt el món de l'emprenedoria. De fet, és molt... Bueno, és que és molt llarg la història, però ja practico l'emprenedoria i...
1: Que ja tens una empresa, quasi?
4: Quasi.
1: Déu-n'hi-do.
4: I doncs crec que és un món molt dur, però que si ho fas bé i treballes molt, dona els seus beneficis i doncs per ahí tiraré.
1: I la Ona?
3: Jo la veritat és que sí que ho tinc bastant clar, després doncs qui sap què passarà, però jo des d'allà fa un any, just abans de doncs, aquest curs del talent i tot això, per això també em va fer molta il·lusió, tinc bastant clar que em vull enfocar al món de l'empresa, just, m'agradaria estudiar un batxillerat social per després poder fer administració i direcció de l'empresa, ADE, i m'encantaria doncs després poder anar pues, a la universitat, fer una carrera i poder especialitzar-me en el món de la moda. Uh-huh. M'agradaria molt doncs poder tenir una empresa enfocada en la roba, en la moda, és el que més m'agrada.
1: Clar, Marcos, això pot obrir vocacions que potser estaven amagades, no? Aquests concursos, bé, el Talent Sant Boi, per exemple.
2: Sí, és el que dèiem abans, que s'obren itineraris, la part més empresarial, vinculada a l'economia, és un gran itinerari. De fet, ara que deia el Manel, que no ho té encara prou clar, a l'escola Sant Josep comencem a tercer d'ESO fent una mica de tria d'itineraris mitjançant les optatives que faran, i després continuem el treball d'orientació molt potent a quart d'ESO, en què fem moltes coses, amb tests, visites, tallers, etcètera, etcètera, i els acompanyem també en l'itinerari més aviat vinculat a les ciències, o més tecnològic, o més social. I aquest concurs ens dona aquesta possibilitat de poder veure els diferents perfils i encaminar els itineraris. I a partir d'aquí, els itineraris són com un llarg camí, una escala plena de graons, i és acompanyar en el procés dia a dia. Uh-huh. Fins que ja acaben l'escola, si continuen el batxillerat perfecte, i si se'n van fora, doncs és una altra història.
1: Uh-huh. Des de Talent Factory, any que ve, continuem, no? Vuitena edició.
0: Continuem, una vuitena, una novena, una desena. Uh-huh. Nosaltres continuem aquí, nosaltres continuem intentant, al final, bueno, sí, cada edició demostra que el talent jove doncs existeix, i nosaltres només el que els donem és oportunitats. Per, al final, i capacitar-los a través de totes aquestes formacions que fem, i ells són, al final, ells són qui demostren, o sigui, això va d'un tema d'esforç, de ganes, de motivació, d'il·lusió, i això és el que predomina en tots els programes. O sigui que, sí, nosaltres continuem aquí i sempre de la mà de l'Ajuntament, que és qui ho fa possible.
1: Des del sector empresarial, que avui ens acompanya l'empresa mentora, que és Osteobaix, Núria Pérez, quin és el consell que vas donar i que continuaries donant i que insistiries per donar a aquests joves, aquests que han guanyat, però a la resta que potser ens estan escoltant, no ens escoltaran, o puguin escoltar aquesta entrevista en un futur, això, per acompanyar doncs, aquest esperit emprenedor?
5: Bueno, consell, al final, jo vaig estudiar Biologia, i ara m'estic dedicant a una cosa absolutament diferent. El consell és que es guiïn per allò que els motiva més. Que la realitat és aquesta, no? Que al final fas potser una carrera per obligació, per, bueno, perquè et diuen que potser és el que més sortida té, per el que sigui, però al final, si el que t'agrada et mou, facis el que facis, obtens un benefici, no? I jo el que faria és això. O sigui, després d'aquests anys i d'haver estudiat la carrera, tres màsters, i haver acabat muntant una empresa, moltes vegades et veus molt, bueno, d'alguna manera, com molt obligat a continuar un camí que potser tu no era el que inicialment agafaries, i seguir l'instint és molt important.
1: Jo li demanaria ara a l'equip guanyador d'aquest Talent Sant Boi, la setena edició, el projecte Nura, aquests alumnes del Col·legi Sant Josep, el Manel Hernica i la Ona Lázaro, què és el que diríeu a algun jove que potser l'any que ve doncs ja ha de fer al Col·legi Sant Josep algun dels projectes? Quin, no sé si la paraula és consell, o què és el que us agradaria dir, o què és el que els hi heu dit, perquè heu fet aquestes exposicions classe a classe, si ens estan escoltant o si ens escolten algun dia.
3: Doncs a mi m'agradaria dir, sobretot, que no deixin de fer, o sigui, el que els agrada, no deixin de treballar. Molts cops, no? En el principi, quan ens van donar aquest plan d'empresa i vam veure totes aquelles preguntes que no sabíem què eren ni la meitat de coses, vam dir, ostres, això igual, aviam si se'ns quedarà gran. Però no, tu li has de donar empeny, i t'has d'esforçar, has de treballar, per molt que costi i tot, no has de deixar de fer i de lluitar perquè t'agrada, sabent que tens un objectiu final, tu mateix et marques doncs, el teu propi límit també, i fins on t'agradaria arribar, però jo crec que has d'intentar sempre fer el màxim, arribar allà on puguis, però lluitar i treballar per aconseguir-ho.
1: Manel.
4: Jo principalment els diria als joves que per arribar a la victòria el que tens que fer és treballar molt dur, treballar i seguir treballant sense escoltar ninguna... Si, per exemple, et diuen que la teva idea és molt mala i no, sense escoltar... O sigui, no tens que escoltar-los i doncs treballar dur cada dia per les nits, si pot ser, i doncs això, treballar dur i pensar en la meta final en el que pots estar, manifestar tot, diguem. A tu imaginar-te a Silicon Valley i doncs això, jo crec que això és el truc.
1: I el responsable d'aquest equip, el professor del Col·legi Sant Josep Marcos Hombanera, si algú ens escolta, algun d'aquests joves que potser l'any que ve s'hi ha de posar.
2: Doncs ja ho han dit ells i jo comentava abans, és tenir una idea, lluitar per ella, com diu el Manel, i després molt treball, molt esforç, i després en el cas del Sant Josep l'acompanyament meu per poder guiar fins al final. També volia posar en valor l'esforç que fa l'Ajuntament, donar les gràcies també al Talent, donar les gràcies també a Osteobais, que ens han acompanyat, i a la resta d'empreses que, com deia abans la Carla, hi ha un munt d'elles, destacaria Renault Ross, perquè també s'han acompanyat aquest curs en el projecte de SafeWorld, i la resta d'empreses. I després les escoles, no només la nostra, la resta d'escoles. En definitiva, tenim tots una responsabilitat. Aquests joves, com deien, estan sobradament preparats i si no, ho estaran d'aquí poc. I són el futur. En el món empresarial seran els propers treballadors. A nivell d'Ajuntament seran els propers ciutadans. I a nivell de les escoles, la nostra obligació de formació i acompanyament està clara. Per tant, donar les gràcies d'una banda i apel·lar a la responsabilitat de tots perquè els joves són el present i també el futur.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de Nura, aquesta aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària, que han estat els guanyadors d'aquesta setena edició del Sant Boi Talent 2026. Aquest equip guanyador ha estat del Col·legi Sant Josep, els alumnes Manel Hèrnica i Ona Lázaro. Moltíssimes gràcies, enhorabona i bon viatge.
2: El mes de setembre.
1: Gràcies també a l'empresa Osteobais, que ha fet de mentora d'aquest equip, al Jesús García i a la Núria Pérez. Avui ens acompanyen la Núria. Gràcies, Núria.
5: Gràcies.
1: Gràcies també al professor del Col·legi Sant Josep, responsable d'aquest equip, Marcos Hombanera. Fins a propera i gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I gràcies també a la responsable de comunicació de Talent Factory, la Carla Martín, per haver vingut avui el Dies de Ràdio i haver-nos explicat doncs, aquest recorregut.
0: Gràcies a vosaltres i bon dia.
1: I aprofito per donar les gràcies també per aquesta iniciativa i aquesta idea que en el seu moment vam presentar aquí, la primera edició del Talent Sant Boi, amb els directors de Talent Factory, que són la Laura Benítez i el Juan Castilla. Gràcies a tothom, que vagi molt bé i fins la propera. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Adéu.
6: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Moment de seguir a la sintonia de Ràdio Sant Boi al nostre programa i obrint l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem, presentarem un llibre d'una santboiana, la Vanessa Sancho Ariza. El llibre és Mi muntanya russa. És un viatge emocional per visibilitzar la salut mental i la lluita contra l'estigma. Un testimoni en primera persona del seu dia a dia amb un trastorn bipolar. Vanessa Sancho Ariza, molt bon dia, benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Hola, buenos días.
0: Mi muntanya russa, publicat per Círculo Rojo, és el primer llibre de Vanessa Sancho Ariza. És auxiliar d'infermeria, és mare de dos fills. Es llença a explicar aquesta experiència vital des d'una perspectiva íntima i commovedora. La seva història comença a l'Hospitalet, és filla d'una família treballadora i aquesta història es desplegarà al llarg dels anys amb un llenguatge directe carregat de sensibilitat i veritat. Hi ha records de la infantesa, relacions familiars, la maternitat, una carrera professional marcada per la vocació de la cura, fins a arribar al diagnòstic que va canviar la seva vida, el trastorn bipolar. I a mi m'agradaria, Vanessa, si et sembla, doncs canviar ara mateix de registre. Anem al registre musical, perquè de la nostra sintonia de l'Espai Salut jo vull començar d'aquesta manera.

Perquè a la introducció d'aquest llibre, Mi muntanya russa, de la Vanessa Sancho, precisament la primera frase és aquesta: como dijo el poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.

0: con 44 años. Me hacen a mi abuela con 44 años y vamos, mira, un jamacuco.
1: I hi ha un altre moment que també és important del llibre, que és quan mirant fotografies dones compte de com estaves de malament. I sona una cançó que és de la gran Mònica Naranjo. Oh.

0: Te lo agradezco, Vanessa, Vanessa Sancho, te lo agradezco moltíssim que hagis vingut avui al Dies de Ràdio, que hagis parlat tal com raja,
1: sí.
0: Que és la manera de funcionar, tal com raja, explicar les coses. Així ho fas al llibre i així ho has fet avui a Ràdio Sant Boi en directe aquí al programa Dies de Ràdio. Moltíssimes gràcies, Vanessa, que estem pel que necessitis i que tornarem a convidar quan vulguis.
1: Vale, perfecta. Muchas gracias a vosotros porque me habéis acogido súper bien y nada, y a seguir luchando por la salud mental.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies,
0: Vanessa,
1: a vosotros.
0: Bon dia.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi. Radio Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

la matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem una... un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són les altres illes, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. Mm-hmm. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Treballa d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i
1: British Granadies.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granadies sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno. No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar al 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que
1: això,
2: els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines!
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho, jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert, però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà, i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval, idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1873 es perden enfront dels britànics, no? Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les Illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem a Thatcher. De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, d'acord? ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per
2: no
1: favor,
2: fos cas. Nosaltres. No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa també de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'has sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit recorinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional.
0: Vale, vale.
1: Caracteritzat
0: perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja està. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt horrible.
1: M'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També, sí, sí, vas a fer...
0: Voy
1: a l'Escola de Mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model, i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou... és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure... tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé... com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bé, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah,
1: no?
0: Exacte.
1: Quin era el pla? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sud, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar. Hòstia.
2: S'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol... Sí. Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken...
2: Ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Poses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. Sí,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, o sigui, la descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: esperava. Al final, ho he dit...

0: a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
1: És que els militars, quan s'animen, s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
2: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sé que no ho
2: veus?
0: Puc evitar, eh?
2: T'ha sortit.
1: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
2: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí, aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
1: sí,
0: fa
1: sí, por. Sí, sí.
0: Feia molta por. Quan va girar ser el seu marit?
2: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14... va obrir-se, van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que
2: molt
0: va celebrar el seu amor, eh?
2: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
2: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
2: Clar, és un cabell perfectament...
0: conservador britànic.
2: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: amb els rulls.
1: Endavant.
2: Val,
1: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
2: A una residència d'avis.
1: Sí?
2: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell cardat no. De l'ensurt.
1: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i 3 dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb 2 programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
1: Hòstia.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
1: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La marina argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet, no confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
2: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat el pal. Però ha entrat.
1: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació.
2: ¿Vale? Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de l'OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
2: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació

0: i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era, era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics,
1: no ens
0: que
1: oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a, clar, a les Malvines, no, contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80... Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Que esto es muy loco.
1: Esto es muy loco. Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leech, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirantat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com a ella i dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leech, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leech i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leech, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no?, per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leech, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvines, tírale.
0: Tírale a les Malvines. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica The Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, per a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, que aquesta cançó és universal, molt coneguda, sí, i no sabia, doncs justament, que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que, hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explica, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però sí, ara que s'està tot el panorama d'Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha desposat, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bé, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher pot ser esa silla. No? Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant, ja remo jo si voleu.
1: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio. Allà el Videla, saps? Tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid, la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament, vinga, cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure aquelles carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular?
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc. Tachador i sorrenca.
2: Sí,
0: sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, parla per naval. I el general Jeremy Moore parla terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar, les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins. Clar. Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop, i a l'entrada de les portes i van enllaçar, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les vaixelles argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs en un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril comentar, abans de tancar el programa d'avui, amb un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats, felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art, des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest 11 de setembre. A Girona, per exemple, s'ha reivindicat la memòria de la primera mobilització després del franquisme celebrada avui fa 50 anys. Tots els detalls de l'acte d'avui des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: La plaça Catalunya de Girona ha acollit aquest matí l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una commemoració que enguany ha estat marcada per una efemèride especialment significativa, ja que es compleixen 50 anys de la primera diada celebrada després del franquisme, l'11 de setembre de 1976. 50 anys després, l'acte d'aquest matí ha servit per reivindicar la memòria d'aquella mobilització i posar en valor que la lluita per la recuperació de les llibertats, la cultura i la identitat catalana encara segueix viva, com afirmava Lluc Salelles, alcalde de Girona.
3: Un any més ens reunim un 11 de setembre, la data que commemora la resistència catalana als ocupants espanyols i francesos que van implantar la monarquia borbònica que encara dura i que va abolir les lleis i les llibertats catalanes que encara anhelem.
2: Una diada que, un any més, ha tornat a convertir Girona en escenari de reivindicació i celebració catalana.
1: I recuperem també un dels actes, en aquest cas previs d'aquesta diada, en aquest cas a Cardedeu, amb la tradicional marxa de torxes per la independència. Ens ho explica des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, la vigília de la diada s'ha viscut aquest dijous al vespre amb la tradicional marxa de torxes per la independència. La plaça de l'Església ha estat el punt de sortida d'una caminada organitzada per la coordinadora independentista de Cardedeu amb la participació de diferents entitats de cultura popular. Amb les torxes enceses, els participants han recorregut els carrers del municipi en una marxa que cada any se celebra com a prèvia de l'11 de setembre. Això explicant des de l'organització.
5: Bé, doncs que seguim aquí lluitant per la independència de Catalunya des de fa 300 anys i que continuarem, que no defallim. Siguem molts, siguem pocs, siguem els que siguem, però que anem cap a aquest camí.
4: La marxa ha reunit ciutadania de diferents edats en un recorregut marcat per les torxes i l'ambient reivindicatiu, una proposta que, any rere any, manté la seva presència dins dels actes de la Diada Cardedeu i que converteix els carrers del centre en l'escenari d'aquesta celebració.
1: I el 54.949 de la sèrie 9 ha estat el número premiat amb el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb 2 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Salut, amics i amigues. Què tal, com esteu? Comencem un espai de 25 minuts en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Ho fem des de Ràdio Martorell i per 35 emissores municipals sindicades a la xarxa. Sigueu tots molt benvinguts i us convidem a que feu un recorregut amb nosaltres. Un trajecte amb tres parades, tres continguts que, abans que res, resumim en el nostre sumari. Vallirana és una vila situada a les primeres estribacions de l'Ordal, al massís del Garraf. Un territori molt calcari, ple d'avencs i de coves on s'hi pot fer espeleologia. D'això en saben molt el Centre Excursionista de Vallirana, fins al punt que al seu local hi tenen un centre d'interpretació de l'espeleologia. En parlem tot seguit amb el president de l'entitat, Miquel Neiro. Saltarem cap a la Ribera d'Ebre per pujar al Morral de les Moles, des del poblet de la Serra d'Almos, al terme municipal de Tivissa. Un recorregut entre camps de fruiters, masos, barrancs i vistes espectaculars de la conca que forma el riu Ebre en aquests territoris. I avui ens acomiadem del cicle que hem dedicat a Xile. Ens queda un bonus track del viatge que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Valparaíso i Viña del Mar, d'una banda, i les Torres del Paine, de l'altra. Les escoltarem amb atenció, com sempre, amb música pròpia del país. I ara, comencem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. L'espeleologia és la ciència que explora les cavitats subterrànies, sigui o bé amb finalitats científiques, o sigui per practicar esport, o amb dues alhora. I d'aquesta manera, amb una combinació d'esperit d'aventura, curiositat i adrenalina, fa segles que es desenvolupa aquesta pràctica. A Catalunya es considera que l'esclat de l'espeleologia moderna ve de la mà del Centre Excursionista de Catalunya i de la figura de Norbert Font i Seguer, qui cap a finals del segle XIX va elaborar un catàleg espeleològic amb 333 cavitats del país. Al llarg del segle XX, a poc van creixent les entitats dedicades a explorar avencs i coves, i l'any 1954 es crea l'embrió del que després esdevindrà la Federació Catalana d'Espeleologia. Vallirana, al Baix Llobregat, és una vila molt relacionada amb l'espeleologia i una de les que compta amb entitat que vetlla per la pràctica d'aquest esport. La seva situació a l'entrada de la Serra de l'Ordal i envoltada de relleus càrstic foradats, plens de coves i avencs, ho ha fet possible. Qui ho canalitza és el Centre Excursionista de Vallirana, que disposa d'un centre d'interpretació en una de les plantes del seu local. El president de l'entitat, Miquel Neiro, defineix l'objectiu que té aquest centre.
1: Són sales on fem difusió de l'espeleo, d'aquest esport. Com es feia l'espeleologia, no? Com va néixer, quines epis o quins materials feien servir al començament i com ha anat evolucionant. I al darrere també hi ha uns panells que expliquen des d'un punt de vista bastant didàctic com s'han anat formant aquestes cavitats. No només les de Vallirana, no? Sinó totes les cavitats al món.
0: Explica Neiro que a poc amb el pas dels anys l'entitat va acumular materials i que gairebé sense voler-ho això va fluir cap a la creació del petit museu. Adreçat a tothom, iniciats i no iniciats, gent de totes les edats i sobretot nens i nenes de les escoles de Vallirana i dels pobles dels voltants. Entrem al Centre d'Interpretació de l'Espeleologia de Vallirana. S'estructura en dues sales. La primera és poblada de fotografies antigues dels personatges referència de l'espeleologia i unes quantes coses més.
1: És la sala on les fotografies que hi ha, doncs hi ha els personatges que són referència de l'espeleo, no? D'aquí de Catalunya, i on podem veure i gaudir d'una exposició de material que es feia servir, no? Com t'he dit, l'il·luminació de carbur, aquestes escales metàl·liques que es feien, que són enrotllables, que es feien servir abans, el cas, els fanals... Veure l'arnès que es feia servir fa una miqueta de riure, no? I aquí, a Catalunya, va ser tot una referència religiosa a l'Emili Sabater. És a dir, aquesta primera sala és una miqueta la situació de l'inici, no? I aquí tenim fotografies que són de l'any 1949 i finals del segle XIX.
0: I la segona sala acull imatges d'algunes de les cavitats més destacades del Garraf per situar l'entorn, així com murals i explicacions de la gènesi i les tipologies de les coves i els avencs més representatius d'arreu del món.
1: Amb una banda, hi ha una sèrie de fotografies de cavitats, totes aquí del Garraf, i molt conegudes, no?, dins del món de l'espeleologia. El avenc esquerrà, aquí que estan a les Algunes Valls, el poble de Font i Seguer, també tenim aquí a Vegas, a la venda d'Esquirol, que també és molt conegut, que té un pou molt conegut, el Font i Saguer, que l'Oresa de Bonesvall, que és una cavitat que arriba a gairebé als 200 metres. Hi ha una sèrie de fotografies i de murals on expliquen la geologia, de com s'han format i les distintes cavitats que podem trobar al món. Des de coves que estan plenes de gel, des de coves salades, hi ha unes parts de coves que estan submergides o passen rius.
0: I encara hi trobarem un petit extra per la canalla. Entre sala i sala, al centre alberga un espai dirigit per nens i nenes. Miquel Neiro.
1: Passant entre les habitacions, que tanquem a les fosques i els hi fem passar, i així tenen una miqueta aquesta sensació de la foscor, perquè les imatges que poden veure aquí són unes fotografies veritablement molt maques, amb molta llum i amb una visualització de les formacions espectaculars, però bueno, no hem d'oblidar que l'espeleo és foscor, estem molt limitats amb el tema de la llum, i bueno, també aquí els hi podem ensenyar.
0: Un espai que, comenta el Miquel, posa el caramelet a la boca del visitant per apropar-lo a que potser s'atreveixi a fer un curs o formació en muntanya i espeleo, o bé vulgui fer un bateig, una descoberta, una cova assequible de baixa dificultat, una sortida d'un dia organitzada pel centre o, en definitiva, introduir-se a fer aquest esport. El punt de partida, en tot cas, sempre és Cal Capellades, al cor de Vallirana, el número 402 del llarguíssim carrer Major, espina dorsal de la vila. En Miquel confessa que l'entitat ha tingut la sort de disposar d'aquesta bonica i històrica casa com a seu pròpia.
1: Des dels anys 80 tenim seu pròpia i ara de propietat, ja de fa anys, i estem en una casa de poble, una casa del 1780, una casa que té 250 anys, i tenim la sort aquesta de tenir seu pròpia, una casa de poble, i part d'aquestes habitacions que tenim és on tenim el centre d'interpretació muntat.
0: I amb la darrera reforma de fa uns 8 anys, el centre d'interpretació hi va encaixar com fil a l'agulla. Per tant, doble al·licient per deixar-s'hi caure, prèvia concertació, qualsevol dimarts o dijous entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre, que són els horaris habituals d'obertura al públic del centre excursionista. En aquesta franja podreu visitar el petit museu mentre gaudiu de l'ambient d'una casa senyorial de poble.
1: Al final és casa museu, no? Aquí a Vallirana se la coneix com a la casa museu, perquè tenim la sort de tenir una casa del 1780 i que està molt ben conservada. I tenim coses que ja no es fan. Avui no es decoren les cases així, no? Les habitacions. Avui fan servir una cosa que es diu veneciano, que és bastant semblant a el que es feia abans, que era pols de marbre, els sostres pintats, amb flors, amb figures, que denotava, òbviament, que era una casa d'una família benestant i que està avui per avui bastant conservada.
0: Probablement el Centre Excursionista de Vallirana, entitat que té al voltant d'uns 200 socis, és més coneguda per l'activitat espeleològica que no pas pel senderisme o, per exemple, l'àrea de recerca i patrimoni, que també hi té un pes important. En Miquel exposa que prop del 40% dels socis fan espeleologia, que sovint ho fan de manera individual i que una de les lluites de l'entitat és recuperar l'esperit col·lectiu, que sembla anar una mica en retrocés a dia d'avui entre les entitats excursionistes. Alhora, reivindica amb orgull que Vallirana és un bressol d'aquest esport a nivell català i que fa molts anys que s'hi practica. El fet que es trobi entre les falles del Llobregat i del Penedès en un terreny càrstic hi ha fet molt. Al seu voltant hi ha un univers de coves i avencs i que, a més, són de fàcil accés, com ell mateix diu, moltes d'elles a peu de pista.
1: La veritat és que l'espeleo a Vallirana, que fem conya, no?, que es pot fer gairebé en cotxe. És a dir, a diferència de la muntanya, que sempre requereix una aproximació llarga, doncs no tenim el cap de que si hem de fer un pic al Pirineu, doncs tenim ja aproximacions al refugi d'un parell d'hora, d'hora i mitja. L'espeleo, tenim la sort, almenys aquí a Garraf, que està tot de pista. Al final, deixes els cotxes i camines 15 a mitja hora, 15 minuts, 20 minuts, tens una cavitat per descobrir. Ho tenim a peu de cotxe, que diem, a tocar.
0: I vosaltres teniu també a tocar la possibilitat de conèixer aquest món i, qui sap, potser fer-ne una immersió, mai millor dit. Contacteu amb el Centre Excursionista de Vallirana, que tenen actiu l'Instagram i web amb les dades bàsiques, i podreu visitar el Centre d'Interpretació de l'Espeleologia. I és que, com ells mateixos diuen, sempre hi ha un món per descobrir sota els nostres peus.
2: Sendes.
0: I anem a fer una mica de senderisme i a recuperar vells amics coneguts. Que sí, Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria! Déu us guard, com anem?
0: Fantàsticament bé. I dèiem que avui recuperem. Aquest seria el verb, eh?
2: Això mateix, ben dit. Recuperarem les terres tarragonines.
0: Ben fet.
2: Que les teníem oblidades de fa molts dies. Ens n'anem estrictament cap a la Ribera d'Ebre, però molt a la vora del Priorat. Us proposo pujar al Morral de les Moles des de la Serra d'Almos, un petit poblet de 250 habitants pertanyent al municipi de Tivissa, al nord de la comarca, en un entorn de baixa muntanya a tocar del Priorat, tan a tocar, de fet, que el poble és més a la vora de la comarca veïna que no pas de la capital del municipi. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà entre cultius de fruiters, a passar per diversos masos, enfilar-nos a l'excel·lent mirador del Morral de les Moles, fer un tram planer per dalt de les Moles, per sender estrets passar per d'altres masos, en actiu o enronats, i ja per pista ampla baixar pel barranc del Mas de Capcir, que més endavant conforma el barranc de Tartacó, i aigua savall ens durà a passar pel Mas de Pena. D'allà baixarem a l'àrea de lleure de la Font Vella i retornarem a la Serra d'Almos desfent un tros del camí d'anada.
0: Fantàstic, doncs aquesta és la proposta pel dia d'avui i com sempre hem de començar amb el punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar al final del carrer Major de la Serra d'Almos, al davant de les escoles. El que fem és sortim del poble seguint en la mateixa direcció, és a dir, cap a sud, per una pista ampla que és el camí del Mas de l'Arany, i anem remuntant suaument per entre enormes camps de cirerers regats amb gota a gota. Passem per entre inacabables fileres d'arbres alineats que no en veiem al final i que ens menen al cap de poca estona al Mas de l'Arany. És una grandiosa masia del segle XV amb un pati a l'interior que distribueix tots els espais annexos, reconvertida a l'actualitat en casa de turisme rural. Fem la volta a la casa i continuem per la mateixa pista, que ara és el camí del Mas de Capdà, i arribem en 5 minuts més, i també voltem el mas pel costat, és una masia no tan gran, també situada entre camps de fruiters. I al cap de poc deixem els camps i ens endinsem en una zona progressivament boscosa d'alzinar barrejat amb pins, anomenada el Racó de l'Eure, i que de seguida ens desemboca en un petit camp tot voltat de bosc. Aquí la pista s'acaba i agafem per l'altre cantó un petit sender que va remuntant per un fondo calcari, talment com si estiguéssim al Garraf. El pendent s'accentua i, seguint un revirat antic camí empedrat, pugem fins a una zona d'antics conreus de ametllers abandonats al capdamunt d'un gran altiplà que són les Moles. Ja de pla anem a passar per un pou de pedra seca amb una cisterna coberta al costat i les runes d'un petit maset. Continuem per sobre de grans marges de pedra seca enmig de pineda i de seguida arribem en un trencall amb un pal indicador que per l'esquerra ens du a la Roca de l'Antònia o Morral de les Moles. És un sortint de pedra encinglarada sobre el barranc de Tartacó, per on passarem després, amb vistes cap a nord, cap a la Serra d'Almos i els Guiamets, i també l'església del Mas Roig, traient el cap per darrere. Veiem també al fons Falset i, més a la vora, la cara sud de la Serra de Llaveria. Cap a llevant tenim a tocar la Serra dels Montals, al costat del Coll de Fatxes, i cap a ponent s'endevina la Cubeta de l'Ebre amb les serres de Pàndols i de Cavalls al darrere. Contemplat tot aquest superb panorama, desfem el trosset de camí fins al trencall i continuem recte, de pla, per entre pineda. Anem a passar pel costat del petit cimet de les Moles i comencem a baixar per anar a desembocar en una petita pista que ens du al Mas de Capcir, petit, ben conservat, sobre un llom envoltat de conreus. Deixem la pista i ens entaforem en un senderó que haurem d'anar buscant per no perdre'l entre els arbres caiguts i la malesa que l'ha anat tancant i que ens porta a les runes del Mas del Catxarrina. Continuarem encara pel mateix senderó que s'acaba de posar en un petit barranc feréstec i que aigua savall ens mena a la pista principal que ressegueix la capçalera del barranc del Mas de Capcir. Aquí girem a nord i continuem baixant, ja força més còmodament, fins a l'aigua barreja amb d'altres barrancs que conformen el barranc de Tartacó, molt més obert. deixarem sobre nostre per l'esquerra els cingles del Morral de les Moles on havíem tret el cap i anirem a creuar el torrent per anar entrant en zona de conreus i arribar al Mas de Pena, un altre gran mas en actiu amb tot d'annexos al voltant. I aquí, d'aquí o més ben dit, baixarem a la Font Vella, on hi ha una zona de lleure amb bancs i taules al costat d'una petita resclosa, d'una renca a un rec, sobre un salt d'aigua força bonic, i on també trobem un interessant forn tauler, força gran i bastant sencer. De la Font Vella el que fem és pugem a trobar de nou el Mas de l'Arany i llavors ja només ens queda desfer el camí d'anada entre cirerers fins a entrar de nou a la Serra d'Almos i recuperar el cotxe.
0: Home, sí, és important recuperar el cotxe perquè si no ens quedem penjats allà, bàsicament. Anem a la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de pràcticament 11 quilòmetres.
0: Desnivell.
2: 290 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
2: Fem-ho tranquil·lament, 5 horetes, xino-xano, per poder contemplar les vistes.
0: I fer alguna foto, també. Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No hi posaria més que 1,5 sobre 5.
0: Referències a internet?
2: Doncs a internet trobareu aquesta proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Lo Morral de les Moles des de la Serra d'Almos, d'un usuari que es diu Cairn.
0: Gràcies, Xavi, i ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc Conchita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
5: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
0: Doncs acabem cicle xilè, els quaderns del viatger. En els quatre capítols que fins ara havíem abordat, la Conchita i la Rosa ens han portat preferentment cap al nord del país. Avui anem cap a la costa central, Valparaíso i Viña del Mar. I encara anirem una mica més al sud, a la Patagònia xilena i un dels seus parcs més emblemàtics, les Torres del Paine. Immillorable epíleg per aquest viatge a un dels estats més fascinants de l'Amèrica del Sud.
5: Viña del Mar i Valparaíso. Ens acompanya amb el seu cotxe Pedro Canales, que és psicòleg clínic apassionat per l'educació. Arribem fins a Viña del Mar. En arribar, la boira costanera, coneguda com a vaguada, crea un vel misteriós, mentre que al passeig marítim, el rellotge de flors i el majestuós Cerro Castillo ens captiven amb vistes que combinen el blau intens del Pacífic amb el vibrar del centre. A més, el mes de febrer, notem el moviment del Festival Internacional de la Cançó, que transforma Viña en una gran festa de música i cultura.
4: Visitem a Jaime Ferrer a Viña del Mar, que és un descendent de catalans. Ens conviden al seu apartament del barri de la Rinyaca, amb vistes al mar. A l'entrada, detalls com la Moreneta i un escut amb la Senyera ens recorden amb orgull les seves arrels catalanes. Es narra amb emoció la història del seu pare, que va arribar a Xile en vaixell, fet que va marcar el començament d'una nova vida en terres llunyanes i ha impregnat la seva pròpia trajectòria de sacrifici i resiliència. En aquest context ha nascut el seu llibre Los españoles del Winnipeg, El barco de la esperanza para 2.200 republicanos. Una obra que recull la història del vaixell que va portar a Xile exilats republicans espanyols, oferint una visió commovedora d'un moment clau en la història de l'exili, a través de testimonis, anècdotes personals i una recerca històrica rigorosa. Ens convida a comprendre com la recerca de la llibertat i dignitat pot transformar les vides individuals i la societat sencera.
5: A Valparaíso, la Luz María i el Camel ens acompanyen pels carrers empedrats, amb murals vibrants i edificis de colors que ens captiven des del Passeig Iugoslavo, un veritable museu a l'aire lliure, fins al Cerro Alegre, on gaudim de grans vistes panoràmiques. Baixar i pujar amb l'ascensor històric fins al port i la plaça Sotomayor és una aventura inoblidable, mentre els grafits mostren l'ànima rebel de la ciutat. A Viña del Mar ens conviden a dinar a casa seva, amb vistes al mar, on l'Emília, la cuinera, ens serveix torradetes amb salmó, formatge i olives banyades amb pisco sour. Mentre en Camil i la Luz Maria comparteixen amb afecte la seva història familiar.
4: Mentre érem a Vinya del Mar, just en acabar de dinar, rebem una trucada de l'Àstic que ens avisa que tornem de seguida cap a Santiago, perquè hi ha una apagada de llum general. El Camel ens acompanya a la central d'autocars i marxem cap a Santiago, on ens espera el Gonzalo, el fill de l'Àstric. Ens diu que els autobusos van a vessar perquè han hagut de tancar el metro. Al final, pugem amb un autobús que ens porta en un recorregut amb força retencions, atès que els semàfors no funcionen i el trànsit és un repte constant. Un cop arribem al centre, baixem i ens endinsem en un passeig on el moviment de la gent ens inunda. Finalment, prenem un taxi i ja quan han declarat toc de queda a les 10. I arribem just a temps a casa on l'Àstrid ens ha estat esperant amb molta angoixa.
5: Un any abans del viatge a Xile, vam anar a fer un viatge a l'Argentina que ens va agradar molt. I d'aquí em va sorgir el llibre amb el títol De Tierra del Fuego a les aigües de l'Iguazú. Explorem els paisatges de l'Argentina, que va sortir el 2024, escrit per Conxita Terruell i Llong, i que jo em vaig posar dos contes, que com sempre doncs, vam fer la ficció i la no ficció. I aquí hi havia una part que parlava de l'estada que vàrem fer a la Patagònia xilena. Per tant, ara us l'expliquem. Xile, el parc Torres del Paine. Hem realitzat una travessia per l'estepa patagònica de nord a sud per la ruta 40 a bord d'un camió 4x4 per visitar el Parc Nacional Torres del Paine. Ens ha impressionat l'entrada per la llacuna amarga en veure per primer cop les emblemàtiques torres. En els miradors panoràmics ha estat un repte superar el fort vent patagònic, que ha tombat a més d'una persona. Ens va sorprendre l'aparició de dos pumes a la nit que van passar a pocs metres del nostre allotjament al bell mig del parc. Una gran experiència de naturalesa salvatge.
4: En el parc Torres del Paine a mi també em va agradar molt veure els cuernos del Paine. Vam anar amb uns miradors que tenia una vista impressionant i a sota hi havia el llac, que va ser molt bonic. I també em va agradar molt una ruta que vam fer pel parc i vam caminar al llarg de la riba del llac Grey. I era un lloc que feia moltes ràfegues de vents i estàvem totes allà agafades perquè, si no, doncs ens tombava. I, a més, havíem d'anar fins al final per no haver pogut arribar perquè és que realment és molt natura pura, no? És un lloc molt... Les Torres del Paine molt impressionant. Vam fruir molt de vistes magnífiques, vam estar en el dia en el centre Benvinguda i des d'allà vam tenir més un dia molt clar que vam tenir sort de poder fer grans fotografies. Realment, doncs, aquesta part de Xile, mira que ja la vam veure l'any anterior, també val molt la pena, que la recomanem. Aquest viatge m'emporta un record que romandrà gravat per sempre en el meu cor. Els xilens ens han acollit amb tanta calidesa que ens fa sentir part d'aquest país, ple d'història, emocions i bellesa. Aquest llibre és un recull de les vivències del viatge a Xile que ens ha mostrat la seva ànima i les seves persones. En cada mostra d'afecte ens han recordat que som humans per la capacitat de compartir. Realment per mi ha estat un dels millors viatges.

I aquí posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el nostre programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu els nostres programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent per descobrir una interessant ruta guiada temàtica que ens porta a l'indret de Catalunya on es va fer el primer cava. I segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu bona ruta.

Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més, sigueu benvinguts i benvingudes tots plegats als Sendes. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us proposem 25 minuts per atensar-vos a llocs molt interessants. Fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Sortim dels camins habituals i ens endinsem als secundaris. I després de fer-los, els expliquem. Els tres continguts d'avui són els que presentem ara mateix en el sumari. Una platja tal i com seria si l'home no hi hagués intervingut. Els Muntanyans és una petita i estreta franja de terra entre Torredembarra i Creixell, amb platges naturalitzades, línies de dunes i un petit rerepaís de maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la Vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la Vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i sempre als invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra arran de mar que resisteix entre urbanitzacions de Torredembarra i Creixell i infraestructures com, per exemple, la via del tren. Els Muntanyans és un espai natural que a dia d'avui compta amb una figura de protecció, la xarxa Natura 2000, dins l'àmbit de les costes del Tarragonès. Una franja de prop de 65 hectàrees de superfície, amb una llargària de 2 quilòmetres i poc més, tancada a l'est pel Pont de Clarà i a l'oest pel sector marítim de Creixell. I molt estreta, no supera els 200 metres. Una entitat ecologista

0: d'aquesta, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, el GEPEC, fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GEPEC. Ell ens explica que el que hi ha als muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
1: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat la urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig doncs, hi ha algunes urbanitzacions, però per sort doncs, encara perviu la base, que és, són les dunes ben conservades i les maresmes.
0: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
1: Quan parlem de platja, normalment la gent el que li ve al cap és una platja nua, amb sorra i com a molt, doncs, amb alguna estora o alguna sombrilla per allà posada. Doncs aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
0: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
1: Les platges, en realitat, és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part dalt de tot, que és l'energia de la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta, perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica doncs, que hi poden trobar-se doncs, crancs i altres animals al peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
0: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
1: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar, sorrenc, pel qual s'hi escola l'aigua, a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les maresmes, i entre mig hi ha la jonquera. Després de la jonquera ens trobaríem doncs, ja les pròpies maresmes, que trobem doncs, és un material que és molt més impermeable, en el qual s'estanya doncs, l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
0: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de Posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el Pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
1: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, doncs, potser destaquen, doncs, plantes amenaçades com el Phleum arenarium o el Limonium divertii, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades, i una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
0: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat i fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries. Més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que les jonqueres solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons sobre l'aigua d'estanys com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, i busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort, hi veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar. És la cua roja.
1: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra, i és un lacèrtid molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, n'hi ha a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
0: I també a les dunes un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
1: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga, cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, doncs se transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
0: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de bòlit els naturalistes.
1: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, doncs això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment doncs, de cada 15 ous que es posa, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
0: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
1: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra, es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben. Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals. És molt petit. Rodeja els estanys del Sol i de Clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar, fins a la següent entrada, que pots fer com diferents entrades des del mar i travessant els estanys i anant fent recorreguts. Si l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial hi ha un pas subterrani, i ja doncs a través de l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
0: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat, fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el GPEC, entrant a la pàgina gpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi, fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva escola de naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
2: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: A Maria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, amb aquest refugi de Benasc, en un amfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc que envolten el refugi, sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí ben traçat va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms servats, sense descans, fins a desembocar al Coll d'Aramonjoia. 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè pràcticament amb un tres i no res podem anar fins al proper Tuc de l'Escaleta, unes vistes grandioses de part del massís de l'Aneto, del mall de la Forcanada, del Mulleres i dels Baciberris, també no massa llunyans. Des d'aquest Coll de l'Infern, aquí sí que entrem, ara sí que entrem a l'Aran, pel pas de l'Escaleta. És una petita obra d'enginyeria una mica agosarada per l'alçada on està situada, i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts on, entre el bestiar pasturant, trobem el refugi de l'Artiga de Lin, 1.000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de l'Aneto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aigualluts. Refugi és un edifici modern, que és acollidor, i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
0: I com sempre, després d'aquest autèntic espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
0: Déu-n'hi-do. Temps.
1: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses, perquè encara ens queda una etapa per endavant.
0: Dificultat?
1: La mateixa que l'etapa anterior, i posi un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
0: Considerable, doncs. Cartografia.
1: Tenim el mapa de l'editorial alpina, que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladeta, escala 1,25.000.
0: Informació a internet.
1: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és bufentrerefugios.com, buf amb dues Fs, tot junt, bufentrerefugios.com. I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de tres etapes.
0: Sabem que ja s'ho està fent salivera pensant en la tercera etapa, perquè promet, però us haureu d'esperar uns quants dies. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: A reveure.
2: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré el meu viatge a Düsseldorf durant l'època de Carnestoltes.
0: Capital de la regió de la Renània del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
2: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, els trobem a una riba, i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona d'Altstadt. En aquesta zona de l'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard, i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui. Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstadt. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marketsplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgsplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu tota la forma costanera i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió, com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici que és molt semblant al de les cases dansants de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part d'un barri en el qual hi viu gent. Just al davant hi ha com una mena de port esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi, i fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.

I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Podeu descarregar els darrers programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.

y me das. Dispárame que yo pediré más. Si te ves.

Bona tarda, Sant Boi, bona diada. Interrompim la programació per oferir-vos en remissió a la senyal del concert 50 Diades en el marc del Festival Altaveu, que va replegar artistes a la plaça de l'Ajuntament com Lluís Gavaldà, els Amics de les Arts, Musca o Maria Hein. Gaudiu i molt bona diada.

0: gonna need somebody.
1: Jo em posava molt pesat, molt pesat, on un pare em deia, pensa una cosa, pensa la joguina més important i més bonica de totes. I em senyalava el cap, i la tens aquí.
2: Però entre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga conxa, que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús del seu poder i a la fera feroge deixar-la sense dents. El queixa no compleix que no es queixa després.

no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret. Em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, i en veure tan fotut em va dir molt clarer. Xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai, els guàrdies...

Gracias. Sí, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Si el gran Ovidi Montllor feia el que vol, nosaltres més, no? Gràcies per tornar a convidar-nos, com sempre, a Pastora aquí, a casa nostra, a Sant Boi. Ara us interpretarem un tema nostre que es diu 1 + 1 sumen 1.000.

0: tú, tú. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Bonani.
2: Senceres tenen una absoluta relació amb la meva vida personal. Vull dir, parlo sempre de coses que m'han passat, que poden ser una mica, doncs, escrites d'una manera potser una mica poc clara, potser de vegades no parlen exactament d'uns fets, però sempre es refereixen a la meva vida particular i personal.

estem 50 anys més tard i encara reivindicant el mateix. Sisplau, fem que la música sigui una arma de destrucció massiva, especialment del feixisme. Aquesta cançó que farem és un homenatge a la gran Maria del Mar Bonet amb un sonet que va escriure en Bartomeu Rosselló Porcel i que va musicar ella i Hilario Camacho. Es diu Sonet.

John Pau Chávez al piano. La següent cançó que farem és una cançó que vaig inspirar-me un dia a la tele mirant un anunci en què sortia un concursant d'Operación Triunfo especialment irritant cantant una cançó que a mi m'agradava molt per vendre un iogurt. Això es diu Soroll.

0: cançons no siguin mai soroll. Visquen els països catalans lliures, solidaris i acollidors. Gràcies.
1: La repressió que tenia la cultura catalana ha fet de molts de nosaltres, va fer uns homes que hem tingut que realment barallar-nos molt per trobar una identitat concreta. Jo la vaig començar realment a trobar-la quan ja era prou gran, quan ja seria un adolescent que tindria 14 o 15 anys, i vaig començar a preguntar-me d'on era. Les canyes

0: Moltes gràcies. Visca Catalunya. Visca.
1: Que fem una altra, no?
0: Va, va, va, va.

Yang makan hidang berlari.

0: busca el Mohamed, ai, perquè no pot ser així.
1: De Catalunya, no sabeu què ha passat. Han matat en Patufet.

0: sota el sol.
1: Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies, Sant Boi.
2: És que en aquells anys, en el 76 i el 77, potser la nostra funció estava cantar en aquests llocs i fer una mica de punts d'identificació. Els cantants eren punts d'identificació d'una gent que pensava una sèrie de coses.

0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Quan fas una cançó i comences a escriure, tens una tria molt definitòria, però no és tan evident quan ho fas. I tu escrius, i si escrius I am, el teu mercat és el món, pots allà on vulguis, dirigir-te qui vulguis, arribar allà on vulguis. Si escrius estoy, el teu mercat és el món, pots allà on vulguis, dirigir-te qui vulguis. Si dius estic, si escrius, agafes, et sentes i dius vull fer una cançó, i escrius estic, el teu món es torna petitíssim, però es torna també meravellós. Per tant, avui estem contents, avui a la vigília del 11 de setembre, de ser aquí reivindicant poder fer les coses en català, perquè són 50 anys d'aquesta diada que podem celebrar. I deixeu-vos estar al final. Això va de tenir llengua o no tenir-ne d'aquí 20-30 anys. Això va de que hi hagi gent jove, gent gran, nens, amb un concert compartint l'experiència. Perquè ells tenen el món, però aquí ningú ens vindrà a ajudar i només ens tindrem a nosaltres. Gràcies.

0: Gracias, dice Cataluña.
1: Sant Boi de Llobregat, l'11 de setembre, tants milers com era, no érem pas tancats.
2: I no érem tancats.
1: Sí, sí.

0: Sisplau, un molt fort aplaudiment per King Flus. Un fort aplaudiment també per Jolly Ramper. Seguim.
1: Jo em penso que molts espectadors ho veien clar, i quan tu deies què volen aquesta gent que truquen de matinada,
2: sí,
1: i donaves una força dramàtica lligada amb la música, com dius, lligada amb el text, i es creava aquest clima de ser participant d'alguna mena de fet.
2: D'alguna cosa que ens unia una mica també, que d'alguna mena de sentit de

Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment per en Joan Lupi, per favor, que ara m'acompanyarà en aquesta següent cançó. Ara continuarem amb una cançó d'una gran cantant i una gran inspiració per jo i crec que per moltíssima gent d'aquí, que és na Maria del Mar Bonet. I això és de l'Anna. Gràcies.

Muchas gràcies. Salut. Visca Mallorca i visca Catalunya. Moltes gràcies.

podré dir. Era tot el meu món llavors, quan en la mà cremava només paraules d'amor.

0: Muchas gracias. Gracias por todo.
1: Coincidint amb la celebració de la Diada de l'11 de setembre, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Associació de Cantants i Intèrprets en Llengua Catalana han presentat aquest migdia Altaveu 89 Música i Cançó. Altaveu 89 és un festival de música que inclou debats, ball i festa i que es farà durant aquest cap de setmana a diversos indrets de Sant Boi. El festival pretén servir de plataforma als cantants menys coneguts, però també hi participaran noms consagrats de la cançó. A més, Ovidi Montllor, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Carlos Cano i Héctor Vila actuaran Jaume Arner...

Bona nit a tothom, moltíssimes gràcies en nom del Festival Altaveu. Aquest ha estat l'espectacle 50 diades, espero que l'heu disfrutat i gaudit. Vaig a presentar un moment als nostres companys que han fet això també possible, a part de la resta d'artistes extraordinaris que han trepitjat l'escenari aquesta nit. En Joan Lupi, grande. En Juli Damper i el mestre Kid Flus. Moltíssimes gràcies per tots ser-hi. Visca Sant Boi!

0: Moltes gràcies. Visca Catalunya.
1: I fins aquí el concert 50 Diades, un acte commemoratiu per recordar aquell 11 de setembre de 1976 i que 50 anys després tornem a fer memòria a través de la música i els artistes intergeneracionals com Gavina MP3, Pastora, Lluís Gavaldà o La Mosca i la Greta. Una jornada cultural i històrica on famílies senceres, joves i veterans han compartit un mateix espai i han demostrat com la tradició i les noves propostes sonores són capaces de convocar i emocionar diferents generacions alhora, per tal de reivindicar i recordar així el nostre passat.

0: m'agrada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Molt bona tarda, amics. Aquí estem nosaltres una vegada més, doncs, per presentar, doncs, aquest programa d'estiu, no?
3: Exacte, un mes de juliol d'estiu, doncs el programa de cinema continua, xerrada.
2: Això ho reivindicàvem durant molts anys, eh?
3: I aquí és el primer cop, no?
2: I al final ja ho tenim, eh?
3: Ja ho tenim, però estem celebrant, doncs, aquest estiu, ¿verdad, Joan?
4: Programa de verano para ti.
3: El Joan ve avui, ve amb cançons.
2: Sí. Ve molt d'allò.
3: I li dediquem a les bandes sonores.
2: Sí.
3: I el Matías ens porta també...
4: De bandes sonores de carretera, no, de les pel·lícules.
3: I Matías ens porta, pues, una pel·liculaza.
5: Sí, doncs mira, jo, per celebrar que és estiu i que me n'aniré al poble d'una vegada, he decidit... portar-vos el dia d'avui una pel·lícula d'aquests gèneres que els agraden molt als nostres avis, que és el western, i en particular el dia d'avui us parlaré del Bueno, el Malo i el Feo.
2: No,
5: el Bueno, el Malo y el Feo és un espagueti western i és la joia de la corona de la trilogia del dòlar i jo diria que del gènere western en general. Aquesta pel·lícula està dirigida per Sergio Leone. La banda sonora és de Ennio Morricone i està protagonitzada per Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach. La pel·lícula transcorreix en el salvatge oest, a Almeria, durant la Guerra Civil dels Estats Units, i ens donen a conèixer a tres personatges: el Bueno, Rubio; el Malo, Sentencia; i el Feo, Tuco. Cada un d'ells té la seva moral, la seva personalitat i la seva forma de fer les coses, però els seus camins es creuaran quan descobreixen l'amagatall d'un tresor, el que farà que creuin camins més d'un cop en aquesta legendària aventura. El Bueno, el Malo i el Feo és una pel·li que jo descriuria com a icònica i podria dir que o és pels seus mítics personatges que van crear els estereotípics clàssics del western, per la seva estètica diferent per l'època, que és bruta, salvatge i cruda, però sobretot ho va ser per la seva magistral banda sonora. Aquesta banda sonora, composada per Ennio Morricone, és un himne del cinema que ens ve a tots a la ment a l'hora de pensar en pel·lis de l'oest. Per composar-la es van utilitzar tant instruments acústics, flauta, trompeta, guitarra, com elèctrics, guitarra elèctrica o l'òrgan, i fins i tot veus. A més, una cosa increïble és que cada personatge té el seu propi instrument, sent, en el cas del Rubio, la flauta de soprano, el del Sentencia, la ocarina, i el Tuco, el udol d'un cuyot. Així que, en definitiva, espero que disfruteu molt d'aquesta banda sonora mítica del cinema, com ho hem disfrutat jo i els nostres avis a l'hora de veure aquestes pel·lícules.
2: Ja ho ha dit bé, això dels avis, ja.
3: T'has sentit identificat, sí. Jaume?
4: Ja podem dir que cada primer d'any les fan per la televisió, com sempre, que no falla.
5: Sí, sí.
3: Pues, escoltem.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Hola.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. El 25 de gener de 1882 va néixer a Londres Adeline Virginia Stephen, filla del biògraf Leslie Stephen i la filàntropa Julia Stephen. La petita no va estudiar mai a l'escola, a diferència dels seus germans nois, i es va formar a casa, però el seu pare la va introduir al món de la literatura i va fer els seus primers passos com a periodista literària. I sort en tenim que es va interessar per la literatura, perquè altrament el món s'hauria perdut una de les figures més importants de la literatura del segle XX i de tota la història de la literatura. L'any 1912, amb 30 anys, es va casar amb Leonard Woolf i a partir de llavors va adoptar el seu cognom. Per si no ho havíeu endevinat, estem parlant de Virginia Woolf, una autora temuda per la complexitat de la seva obra, però també molt i molt admirada i pionera en molts aspectes. El pròxim 25 de gener farà 144 anys del seu naixement. I tot i no ser una xifra especialment significativa, doncs no és cap impediment per celebrar-la a ella i a la seva bibliografia singular. Però no ho farem sols, pobres de nosaltres, perquè nosaltres fa poc que hem descobert a Virginia Woolf i, per sort, tenim amb nosaltres a dues de les màximes autoritats en Woolf del país. Per una banda, tenim a l'Iris Llop, doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i Crítica Literària. Hola, Iris.
2: Hola.
0: I també tenim amb nosaltres a Dolors Udina, traductora de Woolf entre moltíssims, moltíssims altres autors i professora de traducció. Hola, Dolors.
3: Hola.
1: Bé, Laia, avui és d'aquests dies que aprenem moltíssimes coses.
0: Jo estic nerviosa avui.
1: Jo també, perquè aquí tenim dues autoritats molt serioses, i bé, Virginia Woolf és una autora que m'ha après a admirar amb el temps, com a molta gent ens feia por al principi, però evidentment la llegeixes i dius que hi ha alguna cosa seriosa, però clar, poder parlar amb l'Iris i amb la Dolors sobre aquesta autora que m'ha après a admirar, com deia, doncs és un privilegi. Però abans de parlar de l'autora pròpiament, doncs quan estàvem preparant aquest programa ens vam assabentar d'una cosa que no sabíem, que és que existeix una associació d'amants de Virginia Woolf. I clar, naturalment, les nostres convidades no només en formen part, sinó que en són fundadores, naturalment. Llavors m'agradaria que ens expliquessin una mica de què va aquesta associació, com va sortir i com funciona.
2: Bé, moltes gràcies, en primer lloc, per convidar-nos. És un plaer poder compartir una estona parlant sobre Virginia Woolf. Doncs el tema de l'associació va néixer una mica d'una inquietud, no? Jo pensava que en un país on tenim una associació de lectors de Marcel Proust, on hi ha gent que es reuneix per parlar i celebrar l'Ulisses de Joyce i fan, no, rutes per Barcelona el 16 de juny, com és que no hi ha una associació wolfiana? Com és que si tenim bastants traductors de Virginia Woolf, tenim gent que la llegeix, editorials diverses que la publiquen, com és que no ha sorgit una iniciativa semblant? I l'excusa va ser que tenia al cap que estaria molt bé celebrar que el que venia següent, no, era el centenari de tant d'una banda dels assajos, no, del Common Reader, com de l'altra banda de la senyora Dalloway. I és per això que vaig escriure a la Dolors, a la Marta Pera, també la Tina Vallès s'hi va interessar, i els vaig dir, ostres, estaria bé que poguéssim fer alguna cosa al voltant, no, d'aquest centenari, no, intentar fer alguna activitat, potser una lectura en veu alta. I de seguida, doncs, tant la Dolors com la resta van dir que sí, que estaven encantades de fer-ne alguna cosa, i ens vam anar reunint a poc a poc, fins i tot ens vam embarrancar a fer que l'associació fos oficial, i que per tant vam començar a fer els tràmits, doncs, per tenir una entitat com a associació, i que si havíem de, doncs, demanar permisos, havíem de fer alguna cosa, doncs tenir aquesta dimensió legal. Però sobretot el que ens motivava era aquesta il·lusió de trobar-nos i parlar sobre Virginia Woolf. Per fer això no ens calia, no?
1: Una associació.
2: Però com que hi havia potser l'ambició de que això fos una cosa que acollís a més gent, doncs vam decidir fer tot aquest periple, i això va culminar en una presentació de l'associació, que la vam fer a la llibreria Finestres. Després vam fer un altre acte de trobada uns mesos més tard, i finalment doncs vam fer aquesta lectura en veu alta de la senyora Dalloway al pati de les dones del CCCB.
0: És que és la definició de, si ho fas, ho fas bé.
1: No,
0: si ens hi posem.
4: Val a dir que des de que som oficials no hem fet res, no? Perquè ens va costar molt tenir els papers, però bueno, la vida ja és així, ja és part de la gràcia que resulta que és oficial. Sí. Jo trobo que el que passa que hi ha molta gent que la gent que li agrada Virginia Woolf, estem una mica estem una mica enganxats a Virginia Woolf, no? Llavors, li agrada molt parlar de Virginia Woolf i era una manera de dir, bueno, com podem trobar-nos uns quants que el que més ens agrada és parlar de Virginia Woolf. I així, la idea de l'associació és aquesta. Hem de trobar la manera d'estar en un lloc i que vagi arribant gent i que vagin passant coses, no? De moment encara estem a les beceroles de l'associació.
2: I que sigui això, un punt de trobada i també donar cobertura, perquè l'altra cosa que també a mi em va fer, no, encendre aquesta llumeta va ser que clar, arran del fet que havien caducat els drets d'algunes de les obres, doncs havien aparegut moltíssimes obres, s'estaven fent molts clubs de lectura, conferències, no? A les traductores doncs les cridaven per parlar dels llibres i, per tant, l'associació també tenia potser una funció de fer de marc i d'espai de difusió de moltes d'aquestes activitats, no? I això és una mica també el que hem intentat anar fent, no? De tant en tant, quan veiem que s'ajunten unes quantes activitats, doncs fem una newsletter i avisem de que es farà tot això.
1: Bueno, per mi sona molt bé tot això. Si hi ha gent que ens escolta, que està interessat, escolta, doncs, que les contacti i que s'apunti.
4: Abans de Woolf, gmail.com.
2: Sí, sí, tenim un compte d'Instagram també, si ens escriuen per allà, i simplement que ens donin l'adreça i els enviarem la informació.
4: Es diem amants perquè així són homes i dones i de tot.
2: És tot neutre, no són amics i amigues, són amants.
1: Si no has de posar tota la corrua de paraules.
2: Sí, sí, sí.
1: Bé, escolta, voldrem saber, evidentment, moltes coses de l'obra de l'autora, que al final és el que ens interessa, però també la volem conèixer una mica amb ella, ja que us tenim, segur que ho sabeu, la seva vida de principi a fi, o com a mínim ho sabeu més que nosaltres. Llavors, comencem pel principi de tot. Qui va ser Virginia Woolf?
4: Digues.
2: Bueno, va ser una escriptora, ho dic en el sentit més complet del terme, perquè va escriure moltes coses al llarg de la seva vida. La coneixem sobretot com a novel·lista, però també darrerament doncs, hem vist que s'han publicat els contes, no?, traduïts per la Marta. Per tant, tenim contes, tenim novel·les, tenim crítica literària, obres de teatre,
4: diaris,
2: cartes. Vull dir que per mi escriptora ho defineix molt bé, perquè va escriure molt.
4: I va començar molt jove. Que realment des de petita feia un diari a casa seva. Uh-huh. Vull dir que com que no podia anar a escola ni res, a casa es dedicava. El seu pare era un senyor molt, molt intel·lectual i molt escriptor també, que tenia una biblioteca brutal. Llavors no les deixaven ni ella ni la seva germana anar a la universitat ni a l'escola perquè consideraven que no calia que les dones estudiessin, però sí que els hi tenia la porta de la biblioteca uh-huh. oberta, no? I llavors ella va llegir molt, molt desordenadament, que jo crec que això es nota molt a la seva uh-huh. obra posterior, no? Que no és una persona intel·lectual, sí que és, no és una persona acadèmica que ha llegit el que s'havia de llegir, uh-huh. sinó que ha llegit
2: el que era d'arribant, sí. I de fet, això, aquesta inquietud intel·lectual, ella la va anar suplint de diferents maneres, no? És a dir, va insistir molt, per exemple, perquè li posessin una tutora que li ensenyés grec, no? Grec clàssic, va voler aprendre també l'alemany, és a dir, que tenia interessos molt diversos i això es veu molt bé als diaris, no? En els quals en una mateixa entrada et pot dir, doncs aquest matí he estat escrivint un article, no?, per tal mm-hmm. revista, i d'aquí una estona em posaré a llegir una mica d'Homer o una mica de Shakespeare o una mica de...
4: És bestial els diaris, sí. O sigui, quasi ve t'emborratxa quan vas veient tot el que està llegint i dius, però què fa aquesta gent? El que sembla és que el germà, tenia un germà que es va morir bastant jove, que sí que anava a l'escola i a l'universitat i discutien molt, o sigui, ell li explicava tot el que li ensenyaven a classe i discutien, o sigui, tenien grans discussions sobre Homer, sobre el que sigui, no?
2: Carai,
1: això. Devia ser distreta aquesta família.
4: Sí, segurament.
2: Però és una família que va tenir moltes desgràcies, no? Perquè ella perd la mare molt jove, no? Després mor la germanastra gran, que li havia fet una mica de mare, perquè el matrimoni dels pares de Woolf portaven fills d'un altre matrimoni anterior, eren vidus, no? Llavors era una família bastant, bastant gran, però germans, diguem-ne, de sang tenia tres, i aquesta germana gran que havia fet de mare quan la mare falta, doncs també mor al cap de poc, després al cap d'uns pocs anys també mor el pare, amb el qual queden els quatre germans, i aquest és el moment en què es fa aquest canvi de barri, no? En què ells vivien en un barri bastant senyorial de Londres, no? Un espai molt tradicional, i els germans decideixen que aniran a viure al barri de Bloomsbury, que era un barri en aquell moment doncs, molt més bohemi, no? amb molts artistes, i entre això i que comencen a convidar a casa els amics de la universitat, doncs aquí neix el que coneixem com a grup de Bloomsbury, no? En aquestes tertúlies que feien a casa seva.
1: I escolta, m'encurioseix, jo crec que avui és una figura reconeguda i uh-huh. encara que no s'hagi llegit, la gent la cita igual, d'aquest tipus de figures, uh-huh. però en la seva època se la reconeixia així o ha sigut una cosa ja dels anys?
4: No gaire, era una dona en una època que, perquè per exemple a la universitat no podien anar fins l'any 48, no hi van poder, les dones no podien tenir, que és molt fort, 48 és fa 4 dies.
2: Sí,
4: no?
2: Sí, sí.
4: O sigui que no, era una dona i per tant se la miraven una mica per sobre l'espatlla, no? Mm-hmm. Els homes en general. El que passa és que després, quan es va morir, va estar 30 anys bastant oblidada, o sigui, la van oblidar perquè era una dona, especialment, sobretot, no? I aleshores, després, sí, al cap de 30 anys, quan va començar a haver-hi sobretot van començar a estudiar estudis femenins i coses d'aquestes, i ella es va morir el 40, doncs el 70, 80, no? Que comença a haver-hi el feminisme, comença a buscar antecedents i germanes grans i coses així, no? Llavors sí que es va començar a entendre la seva vida, a més es va publicar els diaris, el seu marit va agafar... Ella tenia 6 volums de diaris, o sigui, unes 3.000 pàgines, i el marit va fer una selecció del diari de l'escriptora, no? El que anava d'escriure i de... I aleshores aquest llibre va ser una mica la primera cosa que va sortir d'ella com a persona, no? Perquè després els llibres... Bueno, el que és veritat és que venia molts llibres, uh-huh. molts. Quan veus els llibres que venia, per exemple, la senyora Dalloway, de cop diu, aquesta setmana se n'han venut 8.000. O sigui,
2: wow.
4: Era una altra època.
1: Sí.
2: Era una altra època, també de la gent que llegia, no? I de fet això, en el temps que ella comença a fer-se un nom, així el que deies més a la recepció més contemporània, no? Primer ella es dona a conèixer sobretot com a periodista, podríem dir, com a crítica literària, comença molt joveneta, justament a partir de les discussions aquestes amb el seu germà, no? Que li havia donat un llibre d'assajos de Montaigne, llavors un dels primers textos que ella publica sobre justament sobre Montaigne i després sí que ja comença a publicar novel·les i és a partir sobretot de la senyora Dalloway, no? que ella comença a consolidar-se com a escriptora i després, per exemple, l'Orlando també ven moltíssim
4: i cap al far
2: ven molt ja a partir dels anys 30 potser va una mica de baixada, no? però aquesta dècada, no? dels anys 20 és una dècada en la que ella va creixent i que realment es dona a conèixer.
4: Clar, és que era una veu absolutament nova. Si algú ha canviat... Bueno, també hi ha Proust i Joyce, també, eh? no els farem de menys, però, uh-huh. però que si algú ha canviat la manera, la literatura al segle XX, la meitat del segle XX ha sigut la Virginia Woolf, uh-huh. no? Perquè és diferent, no ha passat de totes les normes que hi havia fins, uh-huh. fins llavors, no?
2: Sí.
1: Però a diferència d'aquests autors que citaves, és això, és que és la història que hem sentit 50 vegades, eh? Una autora que a dia d'avui es reconeix moltíssim, però que durant gran part del segle XX ha estat uh-huh. desapareguda i que ningú sí. la llegia ni la coneixia. No. O sigui, encara hem de ser afortunats de l'època sí. que ens ha tocat viure.
2: Jo no, m'ha semblat molt curiós això de que venia molt. O sigui, jo tenia aquesta idea d'autora oblidada i recuperada més tard, però, ostres, en el seu moment era molt llegida.
4: Era molt important.
2: Sí, sí, sí. Molt llegida. No venia tant com la Vita. en parlarem d'això.
1: Competència aquí.
2: Volia tornar un moment al grup aquest de Bloomsbury que has comentat. O sigui, aquest grup es forma, tu dius, quan ells es muden al barri de Bloomsbury. Mm-hmm. Entenc que, si dius que són els companys de la universitat, dels seus germans,
3: sí.
2: i que era com un punt de trobada, i què s'hi discutia en aquest grup de Bloomsbury?
3: Jo crec que de tot. Segurament
4: de tot, sí.
2: De tot, sí.
4: Bueno, era un grup bastant heterogeni, mm-hmm. bastant barrejat, vull dir que hi havia bastants homosexuals, dones poques, però vull dir que era molt, molt...
3: Mm-hmm. Molt divers, molt divers. I molt progressista, podríem dir, no? Perquè...
2: Sí, no només literari, no?
3: Exacte, sí. Hi havia pintors... Clar, hem de pensar això, que hi havia els dos germans que havien anat a la universitat i que, per tant, conviden els seus amics de la carrera a casa, no?, a fer tertúlia. Però, clar, la germana de Virginia Woolf, la Vanessa Bell, era pintora, es movia, no?, en aquest cercle de pintors post-impressionistes, sobretot. Hi havia en Roger Fry, que era un gran crític d'art, hi havia Lytton Strachey...
4: economistes.
3: Economistes com en Maynard Keynes, Bertrand Russell, com a filòsof, vull dir que hi havia figures que formaven part del nucli dur i després hi havia satèl·lits, no?
1: Cada... sí, sempre, això ha passat tota la història, sempre hi ha un nucli dur.
4: De fet, jo crec que era un grup d'amics.
3: Sí, sí, sí.
4: El que passa que era un grup d'amics amb unes inquietuds intel·lectuals molt altes. I
3: 15 amics.
4: Sí. Seria ser fantàstic, no?, anar allà clar. i discutir així.
3: Sí, sí, sí. Però clar, a més això era un lloc d'estímul intel·lectual, no? Llavors això... és el primer lloc, o un dels primers llocs on tant la Virgínia com la Vanessa, no?, se senten escoltades, poden participar, no?, i se'ls obre un món, perquè evidentment doncs, l'abast de la seva aportació intel·lectual, si no haguessin tingut aquesta primera plataforma, doncs potser no hauria arribat al que va ser després, no? I després molta col·laboració entre ells, perquè, per exemple, la Vanessa feia les cobertes dels llibres de la Virgínia, les exposicions que s'havien fet, no?, i que s'havien organitzat per membres d'aquest grup de Bloomsbury, després són inspiració per una reflexió que fa Virginia Woolf en un assaig.
4: Sí, clar, per exemple, el Roger Fry, que els va portar una exposició que va... la Virginia Woolf va veure la foto al quadre de les pomes de Cézanne.
3: Cézanne, sí.
4: I... clar, allò, aquell quadre li va dir, ostres, jo voldria fer literatura com això, o sigui, posar tres pomes i que sigui literatura. No? Llavors, era que això d'anar-se despertant interessos entre l'un i l'altre, no?, que és una meravella, o sigui, és
1: molt fructífer.
5: És allò que és, són aquells moments que dius, voldria veure per un foradet,
3: sí, tant,
5: això.
3: Sí, tant.
4: I per altra banda, elles havien patit bastant, tant la germana com ella, abans que el pare es morís, quan el pare es va quedar sol i elles dues estaven a la casa com fent de mestresses de casa, les tenia martiritzades absolutament. Cada nit havia d'anar allà, sobretot la germana, a fer comptes de quan havia gastat durant el dia, si faltava la més mínima quantitat. Bueno, vull dir que havien patit bastant i va ser allò de morir-se el pare i dir, buah.
5: Ja, comença una altra vida, no?
3: Sí, sí, sí.
5: Un altre tema recurrent quan es parla de la vida de Virginia Woolf és la seva sexualitat, i ara aquí també traurem el tema que hem deixat penjat. Com dèiem a la introducció, ella es va casar amb en Leonard Woolf, no?, i d'aquesta unió no només es va quedar el cognom, sinó que també en va sortir una editorial, Hogarth Press, que era on van publicar les seves pròpies obres i també la de molts altres autors. I també es diu, per això, que ella mantenia una relació amb la també escriptora Vita Sackville West. Què hi ha de cert en tot això, en aquesta mena de triangle, rivalitat entre elles, aquest amor-odi?
3: Clar, ara tenim una porta d'entrada molt, molt bona, no?, per entendre una mica la relació entre la Vita i la Virgínia, que són les cartes que s'han publicat a l'Ela Geminada. En els diaris també apareixen, no?, en alguns moments, reflexions sobre això. Però crec que el que tenim aquí és... algú que probablement avui ho definiríem sense massa problemàtica com una persona que és o bisexual o que, no sé, que té aquesta possibilitat de relacionar-se, no?, amb persones dels dos sexes, però a més, des d'una perspectiva que tu veus que totes les relacions que ella construeix en gran part són relacions d'afinitat intel·lectual i que pot enamorar-se de la ment d'una persona, no? I això jo crec que...
4: jo crec que el sexe no era una part important de la seva vida, tot i que s'enamorava, sobretot de la Vita, es va enamorar bojament, però es va enamorar de la persona, no? No tant de...
5: Sí, com un amor molt intel·lectual, sí, no?
4: I de fet va tenir moltes dones amigues, eh? Des de molt petita hi ha alguna... hi ha la Toline West, sí, em sembla, que és una senyora bastant gran. Ella s'enamorava molt de les dones, també. No tenia gaire problema d'enamorar-se de dones, tampoc. Tampoc és que fos una desenfrenada sexual, ni molt menys, no? Llavors, clar, és una... jo crec que és més enamorament intel·lectual i que, bueno, sí...
1: Bueno, això potser no ho posava als diaris.
3: Clar.
1: Certes coses potser no les explicava. No?
5: Jo ho sento com una manera d'entendre les relacions més enllà, no?
3: Molt fluides. És a dir, abans parlàvem de Bloomsbury, jo crec que el que veiem en la manera de parlar de les relacions, no?, que no només té ella, no?, sinó la majoria dels membres del grup de Bloomsbury, és aquesta idea de la fluidesa, és a dir, de per què ho he de...
5: etiquetar
3: o encasellar en... evidentment sí, es va casar, tenia un certificat de matrimoni amb en Leonard, però realment jo crec que cap d'aquestes figures tenia una concepció tradicional de les relacions personals, no? Jo crec que hi ha aquest amor molt profund d'ella amb el Leonard, que això es veu al llarg de tota la vida i es veu també en com en parla d'ell, en els diaris, i en com en parla d'ell en diferents textos i en les cartes, i, però també evidentment amb la Vita. El que passa és que amb la Vita jo crec que va ser una cosa més de fogonada, no? D'un moment, uns anys molt intensos. També la Vita tenia una pila de mans, llavors en un determinat moment sembla que es va, no sé si avorrir, però si més no va tenir un altre enamorament amb algú altre i va marxar a Pèrsia, i llavors, clar, també...
4: Sí, era molt més esbojarrada que ella,
3: sí,
4: la Vita,
3: sí,
4: no?
3: Sí, sí.
4: Era que la Virgínia, de fet amb el del marit, per exemple, jo crec que va tenir molta sort de trobar algú com el Leonard Woolf que es va cuidar d'ella, que va veure clarament, perquè ell també era escriptor, no? Però va veure clarament que el valor el tenia ella, i que va dedicar la seva vida a cuidar-la. Potser, clar, hi ha vegades que l'han criticat perquè, clar, no li deixava fer gaires coses, però és que tenia bastantes crisis nervioses, no? I llavors, bueno, no sé, jo crec que és afortunat. El matrimoni és una bona idea per la Woolf, perquè a més després podia fer la seva vida amb bastanta tranquil·litat.
3: Amb bastanta llibertat, no? sí.
1: Semblava una bona solució. Va, perquè ningú parlés, però bé, ens creiem que som moderns a dia d'avui, sí. Però bé, veiem que aquí hem tafanejat una mica sobre la vida de Virginia Woolf, però també hem d'entendre com escrivia, perquè sempre es diu d'ella que és una autora molt exigent, i m'agradaria que m'expliquéssiu què significa això, per què és que se la considera així.
3: A veure, com ho expliquem? A veure, és una autora exigent en el sentit que posa el focus en coses diferents de les que potser estem acostumats a trobar en... I ara parlo de les novel·les, no? Però podríem parlar també dels contes, no? O d'altres tipus d'escriptura. Però jo crec que per Virgínia l'escriptura és una forma d'investigar la vida. I això, vull dir, pots fer-ho des de la ciència, no? Amb experiments, o pots fer-ho des de l'escriptura i el pensament a través del llenguatge, no? I ella sobretot és una enamorada de la vida, és algú que té molt d'interès per entendre el que passa al seu voltant i que té una certa, fins i tot jo diria, obsessió per ser capaç d'explicar la percepció humana. I una de les maneres que ella té d'explicar aquesta percepció humana del món, i a més en un moment en què tot estava canviant molt ràpid, no? Les ciutats, no? Com Londres, transformant-se, la rapidesa de les coses que passaven al seu voltant, els canvis històrics que va viure, no? Pensem que ella neix en una societat encara estrictament victoriana, no? I que veu el canvi, no? De la Primera Guerra Mundial, de l'època d'entreguerres. Per tant, el seu món estava canviant i a la vegada ella tenia molt d'interès per explicar això a través de la literatura. Per tant, no podia seguir escrivint com havien escrit els autors que l'havien precedit. Havia de buscar eines diferents, maneres diferents. Per tant, el punt de vista ha de canviar, el llenguatge que fa servir ha de canviar. És una mena de literatura que et demana que hi estiguis atent, que no et despistis, que trobis un ritme de lectura diferent.
4: Sí, sobretot més que no et despistis, perquè realment hi ha vegades que no l'entens, no entens què t'està explicant.
1: Pensava que només em passava a mi.
4: No, però és que precisament jo crec que la gran diferència entre Virginia Woolf o qualsevol, quasi bé qualsevol altre autor, és que has de deixar que et vagi impregnant, o sigui, que has d'anar-li seguint el ritme, i és en el ritme i en la... I en aquesta mena de caos que ella va creant, perquè és clar que, per exemple, si parlem de la senyora Dalloway, no? Ella parla, es fica dintre del cap dels personatges, tres o quatre personatges, posem, per exemple, no? I els pensaments que va tenint el personatge, no hi ha cap història que segueixi, no passa res. Dius, què passa la senyora Dalloway? Pràcticament no passa res, però a dintre del cap de cada personatge passa moltíssima cosa, no? Llavors, és... Clar, és... Jo crec que ell el que vol és demostrar la vida, bueno, com ha dit l'Iris, no? Que demostrar com és la vida a dintre del cap de cada persona que es va trobant.
1: Això és el que diuen el flux de pensament, el flux de consciència, no?
4: Sí, exacte.
3: Clar, hi ha una cosa que ella explica molt bé en un dels seus assajos, que diu, clar, la vida no és, no, una llum de calesses, no? Amb tots els llums posats a la mateixa distància, no? Sinó que en realitat és com una mena de halo que ens està envoltant, no? I que per tant nosaltres el percebem amb cada àtom que ens cau a sobre, no? I clar, aquesta imatge, a mi em sembla una imatge preciosa, però a més explica molt bé que la nostra percepció de la realitat no és endreçada. La nostra percepció de la realitat és caòtica. Després podem intentar endreçar-la, però la primera percepció és bastant caòtica.
4: I ella es queixava dels escriptors d'abans d'ella, perquè deia, t'expliquen d'una persona, t'expliquen com qui eren els pares, de què treballaven, si tenien una casa maca o no, o de lloguer o comprada. O sigui, t'explicaven tot l'entorn, i després deies, i la persona que no, o sigui, només té entorn, no té vida real pròpia, no? I el seu interès era precisament treure a la superfície la vida real, no? La vida real de la que passa dintre de cadascun de nosaltres. Per això és difícil, clar, és difícil perquè...
1: Clar, si ja és una autora complexa, i bueno, tant narrativament com el llenguatge que fa servir, com és traduir-la, Dolors? Perquè això ha de ser...
4: Oh, és meravellós.
1: Home, per tu deu ser un festival, perquè clar, posa a prova a cada línia.
4: Sí, no, és complicat perquè costa una mica d'entendre-la, ja hem quedat amb això, no? Que no saps ben bé què t'estàs explicant, però quan ho veus realment et transmet... Em sembla que és la base de l'amor per la Virginia Woolf que ens agafa els que arriba un moment que l'entenem. És això que et sembla que no entens res i de cop se t'il·lumina la vida i llavors dius, ostres, clar, està dient això, que fort, està dient això, no? I realment et sents molt intel·ligent entenent-la, no?
1: Sí,
4: clar,
1: sí.
4: Això està bé.
1: Sí, quan l'enganxes a algú.
4: No, val a dir que estem parlant de les novel·les, que els assaigs no són difícils. No són, o sigui, el assaig segueix, els pot seguir, no és allò, no se'n va, bueno, sí que se'n va cap on vol, però ho segueixes bé.
1: Una cambra pròpia, una mica se'n va, també, però...
4: Se'n va, però...
6: Però torna.
1: Acaba tornant.
4: Saps què passa? Que, bueno, quasi bé tots els llibres de la vida s'haurien de llegir més d'una vegada. I els de la Virginia Woolf, potser dos o tres.
1: Seguits.
4: No, però és veritat, perquè la cambra pròpia... Si l'has llegit tres o quatre vegades, clar, al final, veus, sí que se'n va perquè vol explicar la cosa d'una manera com li dona la gana, no? Però t'està explicant, t'està donant tres o quatre o cinc idees d'aquelles de...
1: Clar, si tenia la competència, em sap greu no citar un llibre teu, que també l'hem llegit, però, per exemple, jo vaig llegir Orlando i la traducció de Marta Pera em va semblar una cosa... Bueno, jo no en sé de traducció, però sé el català que m'hi trobo i pensava... com devia ser allò en versió original i patia. La Marta deu haver patit més d'un col·lapse traduint això, perquè és una cosa espectacular.
4: No, no, ho passes... O sigui, una cosa difícil, al final, clar, et dona
6: més satisfacció, no?
1: Quan l'acabes, per això.
6: Té algun de repte, suposo.
4: No,
6: també,
4: quan
6: no?
4: Hi ets, també, no creguis, és un gaudi bastant gran traduir Virginia Woolf. És com l'és llegir-la si t'agrada, no?
1: És una cosa de curiositat, perquè ara, per sort, tenim bona part de la seva obra en català, no sé si tota, però, clar, nosaltres tenim aquí també una pila de llibres i està... molt repartit, és com la loteria. Està cada llibre en una editorial diferent, també traduït per persones diferents. Això sabeu per què és?
4: Una mica perquè s'han acabat els drets.
1: Així cadascú és una mica canvi qui pugui, això.
4: Sí, cada un fa el que vol, sí, clar. No, és això que... És una autora, a més, molt llaminer tenir un Virginia Woolf al catàleg, sí. No? I, bueno...
5: Però a més és com, sent una autora tan complicada de traduir, tens la sensació que de vegades hi ha aquests tàndems, no? Ostres, aquesta persona li ha trobat molt la veu i tal, i realment està, com deia el Sergi, super repartit.
1: Sí, sí.
3: Jo crec que és una immensa sort la que tenim els lectors catalans, que justament, primera, que tinguem diversos traductors de la Woolf, i que per tant la puguem sentir amb diferents veus, i després que se n'ha traduït moltíssima cosa.
4: Però ara, o sigui...
3: Sí, en els últims 5 anys.
4: El que és curiós és que no s'hagués traduït mai, abans, bueno, mai.
5: La senyora Dalloway sí que ja feia anys
4: que estava.
5: La senyora
4: Dalloway l'any 30, que va ser molt, molt aviat, sí. I després, bueno, també els anys i les dones.
3: Sí, hi havia traduccions fetes dels anys 70 i 80. Això, la primera és la del César Agustí Jordana, que publica, no?, el cap, bueno, contemporani,
4: quatre anys,
3: no?
4: 4 anys després, que això és... És increïble l'ensurt que devia tenir el pobre Jordana de cop veure aquella manera d'escriure.
1: Què m'han donat a traduir aquí?
3: Sí. Però vaja, sí, que era una autora que va arribar també aquí a Catalunya i que se'n pren nota, per exemple, en la crítica del moment, no?
4: Sí, és quan t'adones la guerra, com va escapçar l'evolució de la literària catalana, no? Sí, perquè sí. Als anys 30, això, la van descobrir de seguida, la van traduir de seguida... en fi.
1: Sí, em sorprèn, perquè he vist diversos autors que m'ha sorprès veure que existia una traducció, evidentment introbable, dels anys 30 i tal, d'aquelles èpoques, però que després hi ha un buit de molts anys que ens faltava de tot.
5: Doncs bé, hem parlat molt de la vida de Virginia Woolf, hem donat unes pinzellades d'algunes obres, però jo de vosaltres no marxaria, perquè després, amb les nostres convidades, començarem a donar pistes per com abordar una obra tan exigent i parlarem doncs, més de llibres concrets de la Virginia Woolf. Però abans farem una petita aturada per veure què ha captat avui el nostre radar. Llibres i punt. El radar. Sergi, avui al radar em sembla que anem amb Woolf a tope avui, no? Vull dir...
1: Avui sí, he decidit que farem servir el radar també per parlar de Virginia Woolf, perquè ja que tenim l'oportunitat de tenir dues persones que en saben tant, i com el nostre temps és limitat, doncs així aprofundirem també en un tema, que és la influència que va fer Virginia Woolf en altres autors, perquè segurament, doncs, com a bona clàssica de la literatura, doncs, ha influït en molts autors posteriorment. Jo he apuntat alguns noms que he anat trobant, però alguns d'ells no els hem llegit nosaltres encara, llavors m'agradarà que vosaltres em corroboreu si els heu llegit, si considereu que realment són autors que han estat influenciats per Virginia Woolf, i també si després us ve algun altre nom al cap, doncs ens agradarà saber-lo. Per exemple, he trobat doncs, que va influir en autors contemporanis seus, com Catherine Mansfield, amb qui tenia també una relació, diguem, d'amor-odi i força competència, que aquí segur que hi ha força xitxa. També es diu que James Joyce es va veure influenciat per ella. També temes, diguéssim, de complexitat, sobretot James Joyce, el típic autor que també diuen que és complex, suposo que ho relacionen per aquest sentit. Catherine Mansfield més a nivell estilístic, potser. També es comenta que el Premi Nobel William Faulkner també va ser molt influït per ella. També es considera un autor d'aquests exigents i molt densos. Jo no l'he llegit encara, però pel que en diu tothom...
4: Quin autor, sí?
1: William Faulkner, que segurament és més dens que Woolf, perquè...

0: l'actualitat i es, bueno, es veu la seva mà en escriptores com Ali Smith o Zadie Smith i també Raquel Kask o fins i tot Elena Ferrante, no? En aquests casos, doncs, segurament és com, com retraten la feminitat, sobretot. I fins i tot he trobat doncs, que la seva mà ha arribat fins a casa nostra, no? Perquè es parla de noms com Mercè Rodoreda, Maria Mercè Marçal o Montserrat Roig, que també se les ha relacionat amb l'obra de l'autora britànica, en aquest cas doncs, per la seva exploració de la psicologia femenina, de la identitat o de la temporalitat. No sé si esteu d'acord amb aquests noms.
1: Maria Aurelia Capmany, no?
0: També.
1: Sí, crec que és de les que més. Sí. Home, jo no sé si diria que que Joyce i Catherine Mansfield van ser influïts per ella, perquè més que res el que van ser era contemporanis i per tant...
0: I rivals, pràcticament, no?
1: Okay. Bueno, rivals com ho són els escriptors ara mateix,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: això era una competència. Però clar, més que... És curiós que escrivissin el mateix llibre, no? Però que Joyce escrivís un llibre de tot un dia a Irlanda i ella tot un dia a Londres, però va ser una mica casualitat, no? No... No sembla que n'haguessin parlat ni que ho sabessin, no?
0: Igual s'ho van dir. Escolta, escrivim no sobre això, a veure qui se'n surt millor.
1: No crec, perquè ella, Joyce, no li feia una mica de ràbia. Més aviat una mica de ràbia. Tot i que al final li va reconèixer la vàlua,
2: sí, sí.
1: No?
2: Crec que potser, clar, si parlem del revés, no? De les influències d'altres autors cap a Woolf, ella era una gran lectora de Proust,
1: sí,
2: estava
1: Proust.
2: Molt, molt fascinada per l'obra de Proust. I en el cas de Mansfield jo crec que és això, és més aviat això, aquestes amistats literàries, no? De llegir-se entre elles, però amb els contemporanis passa moltes vegades, no? Perquè ara em posaré una mica el barret de teòrica literària, no? Però clar, quan parlem d'influència sempre és un terme potser una miqueta trampós, no? Perquè amb els contemporanis hi ha autors amb els quals tens una major o menor afinitat en el que estàs intentant fer amb la teva obra, no? I en aquest cas, doncs amb Joyce el que passava, o amb Proust, o amb Thomas Mann, si ens hi posem, uh-huh, eren autors que estaven intentant transformar la novel·la tal com l'havíem entès fins ara, no? I per tant, jo crec que són projectes que van corrent en paral·lel. En el cas de Faulkner, sí que potser hi ha aquesta cosa, no? També d'intentar entendre millor, no? Aquesta representació de la consciència, buscar tipus de narradors diferents, no? Diferents veus en una mateixa història, no? Penso que potser el cas de les ones sí que em porta més a un tipus de experimentació com la que faria Faulkner després, no? Per exemple, mentre moria, no? Però per la resta, una cosa que sí que us recomanaria, si no l'heu llegit o si no l'heu fullejat, és un llibre que ha escrit la Mireia B. del Conte, que es diu Era Woolf, no? I en allà ella recull totes aquestes lectores de Woolf, no? Si no volem parlar potser d'influència o sí, però gent que ha llegit Woolf, que d'alguna manera o d'una altra l'ha incorporat en la seva obra, que ha intentat buscar aquestes afinitats estètiques, no? Realment sobretot, aquí a Catalunya s'ha llegit.
1: Sobretot a la seva vida, no?
2: Sí.
1: En el llibre de la Mireia, sí, del Conte, que parla de gent que s'ha vist influïda, no sé si a l'hora de fer poemes, a l'hora d'escriure, sinó a la manera de viure.
2: Sí, en el pensament també feminista, és a dir, que crec que hi ha molts elements, no?
0: El tenim aquest llibre, haurem, sí, d'estar allà a la pila, amagadet, l'haurem de treure.
2: També, sí, també és un llibre
1: amagat
2: que...
1: Amagat no pot estar.
2: Però també és un llibre que es pot llegir de diferents maneres, no? Perquè hi ha un poemari dintre, hi ha fragments d'aquestes obres que ella cita, no? Que, en les quals s'ha vist una correspondència o un vincle amb Virginia Woolf. Per tant, és un llibre que no té per què llegir-se, jo penso, de principi a final.
1: És impossible llegir-se.
0: Sí. I una curiositat, i tu, en Ali Smith, li veus? Tu que ets la traductora d'Ali Smith, li veus, Woolf?
1: Sí,
0: perquè
1: totalment.
0: Jo és de les poques que sí que he llegit força i m'ho sembla.
1: Li veig les ganes d'escriure diferent, mm-hmm,
0: sí,
1: clarament.
0: Això,
1: o sigui, té una influència molt gran de la Woolf en la manera de...
0: I se'n surt, és una, se'n surt d'escriure diferent.
1: És una gran seguidora de Woolf, no?
2: Mm-hmm. Sí.
1: No sé si li agrada més la Woolf o la Catherine Mansfield, eh? No ho sé. Perquè de vegades... Però vaja, la Woolf...
0: Que sí, que sí.
2: Sí, i a més és això, que aquesta influència woolfiana pot ser de moltes menes, no? Pot ser pel seu pensament feminista, no? I per aquesta idea, per exemple, no? D'anar a buscar... els teus referents del passat, no? I per tant el que fa ella una cambra pròpia, no? D'intentar veure quin és el llinatge d'autores que et poden formar una tradició, però també pot ser simplement per aquesta experimentació amb l'estil que ara comentàvem d'Alice.

0: mit, no? Uh-huh. O aquesta recerca d'un llenguatge diferent, uh-huh. que això es pot fer de moltes maneres, però en el cas de Woolf, un dels elements que és molt clar és aquesta barreja entre el llenguatge líric, no? Entre la poesia i la narrativa, i això jo crec que la importància que tenen les metàfores, no? O segons quins recursos de la poesia dintre de la seva novel·la, crec que és una cosa que sí que a mi em fa detectar, no? Una certa afinitat. Mm.
1: De fet, moltes autores, bueno, i molts autors han llegit Woolf, no?
2: Sí, sí. És això de... Bé, els lectors, al final, sí. Quan llegeixes ja no saps destriar si fas voluntàriament o ja ho tens tan integrat, no?
0: Clar, clar.
2: Doncs bé, farem com sobre una petita aturada musical. Avui hem triat una cançó que no cal que expliquem perquè l'hem triat, perquè la cançó es diu Who's Afraid of Virginia Woolf, de James Brown, que és un jazz, així que escoltem-la.

0: Doncs bé, com comentàvem abans, comencem a parlar de llibres concrets de Virginia Woolf i comencem per un que potser la gent no té tan al radar, però que evidentment volem començar per aquest, perquè les nostres convidades el coneixen molt i molt bé, que és Les paraules viuen esperit, publicat a Quid Pro Quo, que ves per on són assajos de Virginia Woolf escollits a càrrec de Dolors Udina i Iris Llop, amb traducció de Dolors Udina i prologat per Iris Llop. Aquí podríem triar millor per parlar d'aquest llibre. Què hi podem trobar en aquest llibre?
1: A veure, aquest llibre, jo el primer és que estic agraïdíssima que la Dolors em proposés de participar-hi, perquè, bueno, va ser, d'una banda, no?, una ocasió per parlar-ne molt més amb ella, no?, que dèiem abans de...
0: Aquella associació saps que...
1: Exacte. No, encara no existia.
2: Ah. Era molt previ, això.
1: Sí, sí, sí.
2: Potser és de les llavors.
1: Una de les llavors, clarament, sí, sí. I que, de fet, la proposta me la vas fer el dia que presentàveu els diaris de Virginia Woolf. Vull dir que tot anava lligat.
0: S'ha tancat el cercle.
1: Sí, sí, sí.
3: No hi has tingut prou, eh? Estàs presentant un llibre i estàs pensant en el següent.
2: Sí, és que estic pensant en Virginia Woolf bastant, eh?
3: Tot el dia.
2: Tot el dia no, però...
1: I llavors, això, a la Dolors li havien proposat de traduir assajos de Woolf.
2: No, l'havia proposat jo mateixa.
1: Ah, mira.
2: Precisament.
1: I clar, una cosa d'aquestes que hi feia temps que hi donava voltes, perquè deia, tenim els assajos, no? Tenim els diaris, per tant tenim ja unes reflexions de Woolf en les quals veiem aquest pensament literari d'ella, però, ostres, els assajos seria fantàstic poder-los tenir. Quan la Dolors em va dir, jo, però si estic treballant, doncs vam començar a parlar-ne i a partir d'aquí doncs vam anar triant, ostres, doncs aquest estaria molt bé que hi fos, no cal que sigui, perquè el que s'havia traduït en castellà eren els assajos, per exemple, del Common Reader, no?, del lector comú, que és els que ella va publicar en vida. Va publicar dues versions, una l'any 25 amb un recull d'assajos i una altra l'any 32, si no recordo malament, amb uns quants altres assajos, i la resta van aparèixer de manera pòstuma. I vam dir, home, doncs en lloc de fer, no?, el Common Reader, no?, tal qual, doncs perquè no triem, remenem, alguns tu ja els tenies molt clars.
2: Bueno, perquè jo no sóc acadèmica gens, i llavors tenia molts assaigs, molts pensats, aquest el vull traduir, que havia llegit i això, i llavors vaig pensar, ostres, aquí aniria fantàstic algú com la Iris que li posi com ordre, i que això, llavors ella em va dir, home, aquests dos o tres també valdria la pena traduir-los. Mm-hmm. Vull dir que va ser una mica una col·laboració de veure que per fer un llibre més rodó, com si diguéssim.
1: Sí, i que hi hagués una certa coherència entre els diferents assajos, no? És a dir, que tinguessin una línia, un pensament, no? I això és una mica el que explico en el pròleg, no? És a dir, que ens interessava un llibre que parlés tant de la concepció que tenia Woolf del propi llenguatge, no?, i de les paraules, que és aquest assaig d'artesania que a mi m'encanta, i que, a més, és... aquest és un assaig que ella va radiar, és a dir, va locutar a la ràdio. Oh. I és l'únic fragment de veu que tenim de Virginia Woolf que es conserva.
2: Ostres.
1: I llavors aquest, a mi em feia especial il·lusió que hi fos, també perquè la concepció que ella té de les paraules aquí, el que expliquen aquí, em sembla preciós. Però després també, doncs, això, anar veient, doncs, des del llenguatge a la concepció ja pròpiament de la literatura, després la concepció de la novel·la, i després d'aquesta novel·la en el context en el que estem, no? Un model particular de novel·la, no? Llavors, tenim assajos aquí que van amb tot aquest rang d'idees.
2: A mi una de les coses que més m'agrada d'aquest llibre és que presenta la Virginia Woolf lectora, que realment es veu que la seva passió, o sigui, ella va escriure assaig, va escriure novel·les, va escriure de tot, però el que li agradava era llegir, no? I llavors té una manera de llegir que, o sigui, sent una senyora més aviat de... no de classe alta, però sí de nivell, que diguéssim. Mm-hmm. Pensava molt en la gent comuna, no? Mm-hmm. I el que havia de llegir les dones, però bueno, tothom en general, no? Del poble, com si diguéssim, no? I això és una cosa que és bastant interessant d'ella, no? Perquè no... se la té una mica com un snob que estava per sobre de tot. Mm-hmm. I no és gaire així. Segurament tenia moltes característiques d'esnop i de classe alta i tal, no? Però també era molt conscient de que qui feia la literatura d'un país era tothom.
1: Sí.
2: Llavors això és molt interessant en aquest... Hi ha molts assaigs en aquest llibre que ho veus, no? Que veus, sí, que està pensant en...
1: amb els lectors.
2: Amb els lectors, i va, critiqueu els llibres, critiqueu-los, no? Va dient, critiqueu, sí. I si no us agrada un llibre, digueu, i que, perquè sou vosaltres els que esteu fent la literatura.
1: I la responsabilitat també dels lectors, no? És a dir, que en aquest assaig que tu comentes, no? hi ha un que es diu, com s'ha de llegir un llibre, no? Amb el signe d'interrogació, no? I en altres assajos també ho diu, no? La importància de que una literatura sigui sana és que hi hagi molta gent que en parli, que discuteixi, que no tingui por, no?, a criticar una cosa o parlar de l'altra, i aquesta responsabilitat, no?, dels lectors. A mi això em sembla importantíssim, perquè a més quan ho diu ho està dient en aquest sentit de d'una base molt àmplia de lectors.
0: És 100% contemporani, això.
3: Bueno, no hauríem d'aprendre.
2: És molt contemporani. Et sorprèn, llegint els assajos de la Wolf, penses, ostres, però fa 100 anys que ho va escriure, això.
1: Podria ser escrit ahir. Sí, completament.
2: Sí, i no sé si la gent el llegeix o no, perquè això no se sap mai, si la gent llegeix els llibres que un tradueix o prologa o el que sigui. Però penso, ostres, això, els crítics contemporanis o els ressenyistes contemporanis ho haurien de llegir, perquè t'ensenya molt a com...
1: I el diagnòstic que fa dels problemes de la crítica literària del seu moment, fins i tot parla de la rapidesa de la producció dels llibres, que em sembla una cosa... Sí.
3: Segur que és una senyora de fa 100 anys, jo crec que està escrivint en una habitació...
2: Sí, sembla molt bé.
3: Sí. Bé, ara posem-nos en la pell d'algú que no ha llegit mai Virginia Woolf i que vol començar. Mm-hmm. Què ha de saber abans de començar per no sortir corrents, espantat?
2: Què ha de saber? Ha de tenir ganes de llegir-la. Mm. Això per començar. Jo, un llibre que recomano sempre, que no el teniu a la pila, però el recomano sempre de totes maneres, que és una mena de biografia d'autobiografia que va escriure ella l'últim any de la seva vida sobre la seva infantesa, no? Que és un esbós del passat. Mm. I és un llibre que explica els seus records de quan era petita, i és super deliciós, s'entén perfectament bé, i et sents molt, molt solidari amb ella, no? O solidari o ella amb tu, no ho sé, vull dir que vas veient el que et va explicant i et va explicant la teva pròpia vida. Bueno, aquesta és la sensació que jo tinc. És un llibre que el trobo molt bonic i molt, molt de bon llegir. O sigui que si algú no sap, diu, i quin llibre podria llegir, doncs comences per aquest i crec que és una bona...
1: És una bona porta d'entrada, sí. A més, també és una molt bona lectura paral·lela amb Cap al Far, perquè, clar, Cap al Far està inspirat, no?, en gran part en les vacances que feia ella amb la seva família a la zona de Cornualles, no?, i per tant crec que és un... aquesta primer volum del que havia de ser les seves memòries, no? I que parla sobretot de la infantesa i parla d'aquesta casa on passaven les vacances, no? És una bona lectura en paral·lel, però a més és el que tu dius, en allà trobes una Virginia Woolf molt propera,
2: molt,
1: no?
2: Molt.
1: Que t'està, com si no sé, te l'haguessis trobat i t'estigués explicant, no?, els seus records d'infantesa, i per tant aquesta elaboració literària no és
2: complicada, no. O sigui, vas seguint perfectament el que t'està explicant, no?
1: Hi ha una reflexió inicial sobre el fet d'escriure memòries o no, sobre per què val la pena, no?, construir un relat de la pròpia vida.
2: Què és important de la vida, no?
1: Exacte.
2: I quan et poses a escriure, i què és important, no?
1: Sí, perquè de fet les biografies són un element importantíssim al llarg de la seva obra.
2: Sí,
1: és a dir,
2: moltes,
1: el pare era biògraf, el pare havia escrit grans biografies, i ella escriu biografies però que no semblen biografies. I per exemple, doncs tenim l'Orlando, no?, que suposadament té l'estructura d'una biografia, però que comença a estiragassar, no?, aquesta...
3: Una biografia de 400 anys.
1: Exacte, sí. No, i a més, però tens el narrador aquest que juga a fer de biògraf,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Després tens Flash, que és una biografia, però vista des de la perspectiva, no?, de l'animal de companyia.
2: Flash,
1: no?,
2: és molt llegible, també.
1: Sí, també.
3: Aquest sí el tenim per aquí.
1: Sí. Mm. I a més és breu. Sí. Els contes també serien una opció, perquè ara veig aquí teniu entre els actes, no?, i el carrer també ha publicat els contes. Jo crec que també és una bona porta d'entrada si vols tenir una píndola petita de dir, no m'atreveixo a llegir una novel·la, però potser sí.
2: El que passa
1: sí.
2: que els contes són molt difícils, no? En
1: són
2: general.
1: Estranys.
2: Són estranys. Llavors igual pots pensar que tot Virginia Woolf és així d'estrany.
1: Ja.
2: Però no, realment està bé perquè són curts, també. I són una...
3: Però no perquè sigui curt, ha de ser més fàcil de llegir.
1: No,
2: però vull dir que et dona una idea.
1: Un
2: de...
1: tast, sí.
3: Escolta, i fem al revés, i quin llibre no li recomanaríeu mai a ningú començar per aquí? Diguem, si comences per aquí, igual ja no llegiràs res més.
2: Mira, Les zones és un llibre difícil, aquest sí. Però aquest, a mi em fa gràcia amb Les zones, perquè jo quan el vaig llegir deia, hosti, no s'acaba mai això, eh? I allò que dius, aquest llibre. I després tinc un record meravellós d'aquest llibre. O sigui, el que em va deixar, el vaig trobar, ho trobo meravellós, la idea, el concepte que em va deixar, o la idea, o no sé què. Quan el llegia, bueno, era... A part que la lletra era molt petita.
1: Jo crec que el final de les zones, l'últim capítol, és meravellós. Jo crec que per això et deixa un molt bon
2: segurament,
1: regust.
2: Segurament, sí.
1: Perquè, clar, diem que potser no és el millor per començar, perquè és potser la seva obra, una de les seves obres més experimentals. Abans dèiem això, que ella fa servir aquesta tècnica per intentar entrar dintre del cap dels personatges. En aquí el que tens són que cada capítol hi ha 6 monòlegs de 6 personatges, que són els que van explicant-te què és el que està suposadament passant, però entre ells no parlen pràcticament, no? És tot el que estan pensant i van aquests monòlegs corrent en paral·lel. I per tant és difícil d'entrar-hi, perquè dius, i això ara per què m'ho estan explicant?
2: Sí, sí,
1: I estan tots realment veient el mateix? Estan tots al mateix lloc? Perquè no m'ho sembla, cadascú està veient una cosa diferent, i a més comença que els protagonistes són petits, estan en una llar d'infants, per tant la narració és una mica estranya, però tampoc no és ben bé que tinguin un llenguatge de nens petits. Vull dir que realment és una obra molt, molt complexa. Ara, jo la trobo d'una bellesa extraordinària, i per tant, gairebé que la... T'hi has d'acostar, potser, amb la mateixa estat d'ànim que llegiries un llibre de poesia, no? Que has d'intentar
2: que
1: vas ja abocant coses i que no tens per què entendre-ho tot.
3: Jo aquest punt, voluntàriament, me l'estic reservant, sí, perquè crec que he de menjar moltes sopes encara.
0: D'això n'havia sentit a parlar bastant, de les zones. I no sé si hi ha consens sobre quina seria... Això fa una mica de ràbia de vegades, però quin és el cim de la seva obra? Quina és la que potser es considera... O hi ha molta discrepància al respecte i no n'hi ha cap?
2: Jo diria... I, o sigui, sempre he dit La senyora de l'Oboi, perquè com que l'he traduït, doncs... Però crec que amb el temps diria Cap al far.
0: Cap al far.
2: Cap al far és extraordinària.
1: És, per mi, és la més rodona. És a dir, tant com a experiència lectora, com si ho planteges en paral·lel amb el que ella s'estava proposant de fer. És a dir, una cosa que per mi em sembla molt, molt interessant de experimentar com a lector és anar llegint en paral·lel els capítols del diari on ella està parlant de que està escrivint aquella novel·la i mentre estàs llegint la novel·la, no? Per veure què és el que estava intentant fer i el que ella aconsegueix o no aconsegueix. I crec que en Cap al far el que s'havia proposat i el que surt realment és un èxit. I crec que això també fa que sigui, des d'aquesta perspectiva, l'obra potser més reeixida.
3: I ja sense parlar de cims, a nivell personal, encara que no sigui de les obres més reconegudes, quina és aquesta debilitat que teniu vosaltres? Hi ha alguna obra...
0: La Dolors ha dit la d'Halloween, no?
2: La d'Halloween, sí, cosa... la d'Halloween, perquè l'he treballat tant que clar,
0: és mig teu ja.
2: Si fos meva, sí. Però, si no sé, els assaigs a mi també m'agraden moltíssim, És que, o sigui, em costa, de dir quina és la que... No sé...
0: Perquè triar?
3: No poden triar.
0: És molt difícil de triar.
1: Perquè, a més, això, dintre de l'obra de Woolf hi ha, això potser és un tòpic, però hi ha moltes versions de la mateixa Woolf, no? Llavors crec que en cada obra trobes coses diferents. Diré, potser no la que més m'agrada, però la primera que vaig llegir. Jo vaig començar llegint els diaris. És una manera una mica estranya d'entrar-hi, però bueno, vaig començar això, llegint els diaris, i em va despertar el desig de llegir totes les obres de les quals ella parlava en aquells diaris.
0: Clar. Clar.
3: Versió Viena, versió...
1: Fa més temps d'això.
3: Ja ho imagino, però quina hem de llegir? La de Viena o la de...
1: Clar, són coses diferents. És a dir, la versió de que vas traduir tu, Dolors, la de Viena, és la selecció que va fer en Leonard, i si a tu el que t'interessa és veure la Woolf escriptora, no?, i entendre què és el que ella es proposava, què és el que li interessava fer, allà ho tens, i ho tens molt ben explicat. En l'altre, jo crec que el criteri era més potser incloure altres facetes de la seva vida, no?, i per tant hi ha més cròniques d'un sopar al que ha anat, no?, o la conversa que ha tingut amb la seva germana, no?, i hi ha aquesta part potser més personal. També depèn, jo crec, això, de què vas a buscar en els diaris.
2: Jo és que no els he llegit els altres, clar. Potser ja tenia prou. Vull dir, sí que vaig llegir algunes coses, he llegit algunes coses, algunes vegades quan em surt un tros al diari, normalment miro, o sigui, en algun llibre que tradueixo em surt un tros al diari, miro el meu, i que amb el C, però l'altre el miro a veure què...
0: Clar, a veure què tal, no? Doncs bé, a Dolors i Iris, ens ha encantat tot el que ens heu explicat sobre la figura de Virginia Woolf. Marxem avui aprenent un munt de coses i segurament tota la gent que ens escolta també. Jo crec que ens hem, és que a mi m'han... O sigui, jo us anava deixant perquè dic, m'encanta tot el que esteu dient. Crec que ja ens hem passat super de llarg de la pila. Però ho tancarem una miqueta així, fem una mica una ronda ràpida. Normalment a la pila el que fem és, entre nosaltres i els nostres convidats, posar algun llibre a la pila de pendents perquè la gent que ens escolta doncs sàpiga una mica alguna cosa que ens vingui de gust llegir. Així que, què, Iris, algun llibre així que tinguis pendent que ens vulguis dir?
1: Doncs mira, ara veníem parlant cap aquí i la Dolors ha llegit un llibre que a mi em venia de gust llegir, que és Els diaris alfabètics de la Sheila Hetty.
0: Sí. Tu, Dolors, què hi posaries aquesta
2: jo
0: pila?
2: Jo posaria El jardiner i la mort, del Gospodinov. Que l'he llegit per segona vegada i m'ha agradat molt. La primera vegada em va agradar, però vaig pensar, bueno, potser si no hagués escrit l'altre llibre, aquest llibre no seria tan important. I ara l'he tornat a llegir i m'ha agradat moltíssim.
3: O sigui que... És fantàstic. Sí,
2: és
3: sí.
2: Molt maco.
0: Sergi, aprofs.
3: Jo sí, aquest m'agrada molt l'any passat.
0: Tu què hi poses, Sergi?
3: Jo hi posaré un llibre de Wu Mingyi, un autor taiwanès que Cronos ha publicat el seu segon llibre, és l'autor de L'home dels ulls compostos, i ara ha publicat La terra de... O sigui, La terra de la pluja amarga, i em ve molt de gust perquè, escolta, literatura taiwanesa no en tenim gaire per aquí.
0: I jo, doncs, mira, en aquest programa quan he decidit que jo el 2026 llegiré Orlando, de Virginia Woolf, perquè és que no l'he llegit i crec que és l'any.
3: T'hem convençut?
0: Sí.
3: No et vaig convèncer jo quan el vaig llegir, has de esperar avui.
0: A veure, Sergi...
3: ja, sí.
0: Portem aquí la Iris i la Dolors, doncs m'han convençut. Doncs bé, Iris i Dolors, moltíssimes gràcies per haver vingut. Hem après moltíssim. També moltes gràcies, com sempre, al Dani per tot el suport tècnic. I gràcies a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

Molt bona nit, amics i amigues, i una setmana més sigueu tots benvinguts a Jazz Setmanal, un programa que pretén acostar el jazz a tots els afeccionats, els que ho són des de fa temps, els que s'acaben d'incorporar, i els que ho són i potser encara no ho saben. En qualsevol cas, repeteixo, benvinguts a tots. I també avui, naturalment, continuarem amb la mateixa fórmula que venim utilitzant al llarg de la temporada i que, bàsicament, consisteix en seleccionar un estàndard i presentar-lo cronològicament mitjançant diferents versions, tantes com el temps ens permeti. El tema que he triat avui és la melodia Easy Living, un estàndard escrit l'any 1937 per Ralph Ranger i lletra de Leo Robin. És una bellíssima balada escrita per una pel·lícula del mateix títol, Easy Living, una pel·lícula interpretada per Jean Arthur, Edward Arnold i Ray Milland en els papers principals i dirigida per Mitchell Leisen per la productora Paramount. Apuntar que la pel·lícula, el tema, s'escoltava exclusivament en la seva versió instrumental. Però va ser, concretament el mateix any, l'1 de juny, quan Billie Holiday, acompanyada per l'orquestra de Teddy Wilson, la va enregistrar vocalment. Posteriorment, centenars, potser milers de versions, per tant, impossible enumerar-les. I penso que seria molt millor, de fet serà molt millor, escoltar alguna d'elles. I si us sembla, començarem per la que el saxofonista tenor Walter Gray va enregistrar l'any 1949. Amb aquesta versió iniciem el nostre recorregut per aquest Easy Living.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la versió del saxofonista tenor Wardell Gray, que en formació de quartet i a la ciutat de New York la van registrar a l'11 de novembre de l'any 1949. Ho va fer en un vell disc de 78 revolucions per minut de 10 polzades i que contenia un tema per cara. A la cara A figurava el tema Twisted, original del propi Wardell Gray, i en la cara B es podia escoltar aquesta lectura del Easy Living. Bé, tenint en compte que això és un enregistrament de l'any 1949, s'entén aquest refregit que se sentia de fons. Wardell Gray, el saxo tenor, Al Haig, el piano, Tommy Porter, el contrabaix i Roy Hines a la bateria han estat els protagonistes. I el nostre següent convidat és un pianista, i un pianista jo el definiria com important. Parlo del senyor Nathaniel Pierce Bliss Jr., Nat Pierce, en el món del jazz, i que va obtenir molta notorietat com a pianista i com a arranjador de la big band de Buddy Herman, amb la que, de la que va pertany des de l'any 1951 fins a l'any 1955. Va néixer a la població de Somerville, l'estat de Massachusetts, el 16 de juliol de l'any 1925 i ens va deixar el 10 de juny de l'any 1992 a la ciutat de Los Angeles. Doncs bé, anem a escoltar-lo com a pianista i com a co-líder d'un grup que es va anomenar Nat Pierce Dick Collins Nonet. L'any 1954 van registrar el nostre tema d'avui en la companyia Fantasy. Escoltem-lo.

Doncs bé, acabem d'escoltar el Nat Peart, Dick Collins, Nonet. Amb el propi Dick Collins, Fleetwood i John Howell a les trompetes, Jerry Cooker i Dick Hafer al saxo alt, Jack Nimitz al saxo baríton, Nat Peart al piano, Reed Kelly al contrabaix i Gus Gustafson a la bateria. El disc es va enregistrar als Marines Memorial Auditorium de la ciutat de San Francisco el 27 de gener de l'any 1954. I tot seguit avançarem un any per detenir-nos en el 1955, quan el gran trompetista Miles Davis enregistra el que va ser el seu segon disc d'estudi, un disc el que va titular Blue Moods i que es va publicar en el segell Charles Mingus Debut Records. El disc que es va enregistrar als estudis del famós enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Hackensack, a l'estat de New Jersey, el 9 de juliol de l'any 1955. Doncs disposem-nos a escoltar a Miles Davis i el seu grup.

Doncs bé, han estat Miles Davis a la trompeta i solista principal, Britt Woodman al trombó, Teddy Charles al vibràfon, Charles Mingus al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. Tot i que, com he dit, va ser el segon disc d'estudi de Miles Davis, ell ja deixava palès que érem davant d'un gran creador que el temps, doncs, el va convertir en el que és avui, en un mite. El disc, aquest Blue Moods, és un excel·lent exemple d'aquell estil anomenat cool jazz que va tan èxit va obtenir al llarg dels anys 50 i inclús 60. I també, i com a curiositat, dic que és un disc de curta durada. Les dues cares ocupen 26 minuts i escaig, i això es deu perquè en el moment de traslladar les cintes originals al vinil va haver una errada, i els sols, surcos en castellà, van ser més amples i profuns de l'habitual, i això va fer que l'extensió del disc sigués menys del que estava previst, però per contra va permetre accentuar les notes més greus. Bé, i de Miles Davis ara saltarem a Art Farmer i Benny Golson, de 1955 a 1960, quan aquests dos músics alideren un nou projecte musical que anomenarien Jastet. Jastet va ser un sextet que cofundat un any abans i que, a banda del trompetista i fliscornista Art Farmer i del saxotenor Benny Golson, comptava amb un trombonista i una secció rítmica. Va ser, de fet, així està considerat com un dels grups estables més importants de la segona meitat del passat segle, si atenem a la seva qualitat i a la seva transcendència. Doncs bé, escoltarem el seu treball de presentació titulat Meet the Jastet, enregistrat els dies 6, 9 i 10 de febrer de 1960 als Nola Penthouse Studios, a la ciutat de New York, i que va ser editat l'àlbum en el segell discogràfic Argo. Doncs bé, en aquest disc figurava una versió del nostre tema d'avui, d'aquest Easy Living. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat The Jasted, és a dir, Art Fermer a la trompeta i Friscorni, Benny Golson al saxo tenor, Curtis Fuller al trombó, McCoy Tyner al piano, Addison Farmer, contrabaix i germà d'Art Fermer, i Lex Humphries a la bateria. Bé, i continuem el nostre recorregut i ara avançarem fins l'any 1965, quan el saxofonista Paul Desmond i el guitarrista Jim Hall, en formació de duet, enregistren un LP de l'època, el que, casualment o no, titulen Easy Living. Ho fan entre els mesos de juny de 1963, juliol i setembre de 1964 i juny de 1965 a la ciutat de New York. El disc s'edita en el segell RCA. Doncs bé, si us sembla, escoltarem aquesta lectura o la seva lectura del nostre tema d'avui. Paul Desmond, saxo alt, Jim Hall, guitarra.

Doncs bé, tal i com deia, hem escoltat el senyor Paul Desmond al saxo tenor, i Jim Hall a la guitarra. I tot i que, malgrat el disc és bàsicament a duet, en alguns temes, concretament en aquest Easy Living, van ser acompanyats d'altres músics. En aquesta versió van comptar amb la col·laboració del contrabaixista Eugene Bright i el bateria Connie Kay. Continuem avançant ara per detenir-nos en l'any 1975, quan el pianista canadenc Oscar Peterson i el trompetista Harry Sweet Edison decideixen enregistrar un àlbum, en aquest cas exclusivament en formació de duet. Ho fan en el segell Pablo i el titulen senzillament Oscar Peterson, Harry Sweet Edison.

Doncs bé, la virtuosa exuberància d'Oscar Peterson i la dolçor doncs, del senyor Harry Sweet Edison és un atractiu contrast presidit, això sí, per un autèntic swing. Bé, i com sigui que el temps se'n tira a sobre, farem un salt temporal de 6 anys per retrobar-nos amb el gran saxofonista tenor Stan Getz i amb una actuació que es va enregistrar en viu. Ens traslladarem, tot i que només sigui mentalment, al Club Keystone Corner, a la ciutat de San Francisco, on actua en formació de quartet. Hem retrocedit fins al maig de 1981, en viu i en directe, el gran Stan Getz.

Doncs bé, pel que s'escolta, doncs va agradar molt, apoteòsic. El senyor Stan Getz, el saxo tenor, i com a solista principal acompanyat de Lou Levy al piano, Monty Woodving al contrabaix i Victor Lewis a la bateria. Com deia a la presentació, aquest disc es va enregistrar en la seva actuació en viu al maig de 1981 al Club Keystone Corner, a la ciutat de San Francisco. Però per aquests misteris insondables de les companyies discogràfiques, l'àlbum no es va publicar fins l'any 1992 amb el títol de Spring is Here, i ho va fer en el segell Concord. Bé, i bé, just, potser sí, ens donarà temps a entrar en el segle XXI. Hem de retrocedir fins l'any 2013, quan el saxofonista tenor Joshua Redman, fill del també saxofonista Devoy Redman, enregistra un àlbum d'estudi en el segell Noneshuk. Ho fa amb el títol de Walking Shadow. L'àlbum s'enregistra a la ciutat de New York, concretament en els Avatar Studios, produït pel pianista Brad Meldau. Són 12 temes, de fet són 12 balades, en les que el saxofonista està acompanyat per una secció de corda. Entre aquests 12 temes figura el Easy Living, sobre el que està girant el nostre programa d'avui. Així que, què us sembla si l'escoltem?

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joshua Redman, el saxo tenor i solista principal, acompanyat de Brad Meldau al piano, Larry Granadier al contrabaix i Brian Blythe a la bateria. Tots ells acompanyat d'una secció de corda arranjada i dirigida pel senyor Dan Coleman. Doncs bé, mira, sorpresivament veig que encara tenim temps, sí. Sense que serveixi de precedent, avui ara escoltarem una nova versió, tot i que farem un marxa enrere amb el temps, perquè ens traslladarem fins l'any 1973, quan el senyor Robbie Braff, acompanyat de la corneta, acompanyat de Ellie Larkins al piano, ens ofereix una versió. Com dic, és quelcom excepcional, no ens agrada girar el temps cap enrere, però avui farem aquesta excepció, donat que ens queden, ara estic mirant, pràcticament 4 minuts. Escoltem a Ellie Larkins i Robbie Braff.

Doncs ara sí, des de l'any 1973 i des d'un àlbum titulat The Great Reunion, ens acomiadarem de fons amb la música del cornetista Ruby Braff, que per l'ocasió va estar acompanyat del pianista Ellis Larkins. Sí, és cert, teníem altres versions seleccionades, però haurem de reservar-les per una millor ocasió. Com podeu comprendre, ha estat un autèntic plaer compartir aquests 60 minuts de jazz amb tots vosaltres. Jo ho he passat molt, però que molt bé. Espero que sigui aquesta també la vostra sensació. I abans del comiat, recordar-te que si és del teu interès, pots tornar a escoltar tantes vegades com vulguis aquest programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora. I recordar-te tanmateix que penjaré el programa al perfil de Facebook de Jazz Setmanal, que simplement has de clicar sobre i automàticament us enllaçarà amb el portal ivox.com, on el podeu escoltar amb molt bona qualitat de so. Si no el tens instal·lat, et recordo que ho pots fer des de qualsevol buscador. És totalment gratuït i ja el tindreu instal·lat per sempre. Gràcies un cop més per la vostra atenció i m'acomiado amb aquest habitual. A reveure, amics.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.